0: Acabem de sentir la missa brevis en fa major, Kegel 192 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets han estat la soprano Mechthild Bach, la contralt Claudia Schubert, el tenor Christoph Brigardian i el baix Franz Josef Selig, acompanyats del Cor de Cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum, dirigits per Peter Neumann.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Música del compositor argentí Astor Piazzolla. Sentim la història del tango en un arranjament per a quartet de clarinets que ens ofereix el conjunt Quatre Vents.

Astor Piazzolla és l'autor d'aquesta història del tango que hem sentit en un arranjament per a quartet de clarinets a càrrec del conjunt Quatre Vents.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per continuar, hem escollit el concert per violoncel número 1 en do major, Hoboken 7B, de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets seran el violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per George Malcolm.

0: Acabem de sentir el concert per violoncel i orquestra número 1 en do major, Hoboken 7B, de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets eren el violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per George Malcolm.
1: Nocturn.
2: Continuarem la nostra programació sentint ara un enregistrament històric fet l'any 1953 en què el pianista Wilhelm Kempff interpretava les peces per a piano Klavierstücke, opus 118 de Johannes Brahms.

Tot seguit us convidem a sentir la cantata número 22, titulada «Jesús va prendre amb ells els 12», de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets seran la contralt Elisabeth von Magnus, el tenor Paul Agnew i el baix Klaus Mertens amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, dirigits per Ton Koopman.

0: Hem sentit la cantata número 22, titulada Jesús va prendre amb ells els 12 de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets han estat la contralt Elisabeth von Magnus, el tenor Paul Agnew i el baix Klaus Mertens amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam dirigits per Ton Koopman.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir una de les obres més revolucionàries i transcendentals de la història de la música per les innovacions rítmiques, harmòniques i tímbriques que aporta. És el ballet La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, que es va estrenar al Teatre dels Camps Elisis el 29 de maig del 1913 amb Pierre Monté com a director. I tant la música com la coreografia van provocar un gran escàndol. L'obra és del mateix 1913 i va ser un encàrrec de l'empresari Sergei Diaghilev pels ballets russos de París. La coreografia era de Nijinsky i l'escenografia de Mikhail Fokin. Està inspirada en llegendes de la Rússia pagana. Ara la sentirem en la versió que ens n'ofereix l'Orquestra Filharmònica de Berlín, dirigida per Simon Radl, en un enregistrament del 2012. És el ballet La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky.

0: S'acaba aquí aquesta singular composició d'Igor Stravinsky, és el ballet, la consagració de la primavera de l'any 1913. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Simon Rattle.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Sentirem a continuació una obra composta sobre textos de Ramon Llull per Carles Guinovart l'any 1978. És el Plan de Nostra Dona Santa Maria, un cicle de melodies que ens ofereixen Marisa Martins, soprano, Jordi Codina, guitarra i el quartet instrumental amb membres de l'OBC sota la direcció d'Alfons Reverter.

0: Carles Guinovart és l'autor d'aquest plan de Nostra Dona Santa Maria, un cicle de melodies sobre textos de Ramon Llull, compost l'any 1978. Sentíem Marisa Martins, soprano, i Jordi Codina, guitarra, amb el quartet instrumental de membres de l'OBC, sota la direcció d'Alfons Reverter.
1: Catalunya Música.
2: Sentim ara els quadres d'una exposició de Modies Mussorgsky en la versió del pianista Sviatoslav Richter.

0: El pianista Sviatoslav Richter era l'intèrpret dels quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Benedetto Ferrari va ser un poeta i compositor del segle XVII, conegut amb el sobrenom de Ferrari della Tiorba. D'ell sentim una cantata espiritual que porta per títol Queste pungenti spine, i ens l'ofereixen Raquel Andueza, soprano, i Jesús Fernández Baena, Tiorba, un enregistrament de l'any 2006.

0: S'acaba aquí la cantata espiritual Queste pungenti spine de Benedetto Ferrari. El tema d'aquesta peça és l'amor cap a Déu a través del dolor. Està composta sobre un baix obstinat i les dissonàncies i les pauses de la melodia simbolitzen el dolor provocat per les ferides dels claus i martiris. Sentíem Raquel Andueza, soprano, i Jesús Fernández Baena, tiorba.
1: Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per violí orquestra en re major, opus 61 de Ludwig van Beethoven, en la versió de Leonid Kogan, violí, i l'Orquestra Simfònica de l'Estat de l'URSS, dirigida pel mateix Leonid Kogan.

0: Hem sentit el concert per violí i orquestra en re major, opus 61 de Ludwig van Beethoven, interpretat pel violinista Leonid Kogan i l'Orquestra Simfònica de l'Estat de l'URSS, que dirigia el mateix Leonid Kogan.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Leos Janáček va compondre l'any 1923 un quartet de corda inspirat en la sonata Kreutzer, obra de Lev Tolstoi. És el quartet de corda número 1, sonata Kreutzer, que ens ofereixen els membres del quartet Gabrieli.

Fins aquí el quartet de corda número 1, Sonata Kreutzer, de Leos Janáček, que el compositor txec va fer inspirant-se en l'obra La Sonata Kreutzer de Lev Tolstoi. Sentíem el quartet de corda Gabrieli.

0: Acabem de sentir el concert per piano número 3 amb mi bemoll major de John Field en la versió d'Andrea Gestaia, pianoforte, i el concerto de Colònia dirigit per David Stern.
1: Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Jona Braun.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 9, de Georg Friedrich Händel. N'hem sentit la interpretació de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Yona Braun.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb música del compositor nord-americà Samuel Barber. Serà la serenata Opus 1, en la versió per orquestra de corda que ens ofereix l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Marin Alsop.

0: Acabem de sentir la versió per orquestra de corda de la serenata Opus 1 de Samuel Barber. Els intèrprets eren els membres de l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigits per Marin Alsop.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Continuem ara sentint l'obertura Leonora número 3 en do major, opus 72A de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein. L'enregistrament és del 1970.

0: L'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein, en un enregistrament de l'any 1970, ens oferia l'obertura l'Onora número 3 en do major, opus 72a de Ludwig van Beethoven.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Us convidem a sentir el motet Omanium Mysterium de Tomàs Luis de Victoria en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.

0: Hem sentit el motet O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria interpretat per l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Maurice Ravel podrem sentir ara la sonata pòstuma per a violí i piano, una obra en un sol moviment, Allegro Moderato, de l'any 1897. En sentim la versió de Joseph Suk, violí, i Joseph Halle, piano. És un enregistrament de l'any 1979.

0: Un enregistrament de l'any 1979 de la sonata pòstuma de Maurice Ravel, una obra de l'any 1897 però que no es va publicar fins al 1975. N'hem sentit un enregistrament a càrrec de Josef Suk, violí, i Josef Halle, piano.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

Us convidem a sentir la peça d'autor anònim, l'Ultime Tempio Royale, en la versió instrumental que ens ofereix la Capilla Antigua de Chinchilla, dirigida per José Ferrero.

0: era la peça d'autor anònim, l'Ultimate Ambigua Yala, en la versió instrumental que ens oferia la Capilla Antigua de Chinchilla, dirigida per José Ferrero.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El director, pedagog i compositor Bernat Vivancos va compondre l'obra que ara sentirem l'any 2004. Segons ell, Le Cri des Bergers, el crit dels pastors, per a tenor i cor de cambra, és un cant de solitud. El sentim en la interpretació de Carlis Rutentals, tenor, i solistes del cor de la Ràdio de Letònia, sota la direcció de Zigvars Klava.

0: Bernat Vivancos és l'autor d'aquesta composició per a tenor i cor de cambra titulada Le Cri des Bergers, el crit dels pastors. Sentíem Carlis Rutentals, tenor i solistes del cor de la Ràdio de Letònia sota la direcció de Zygvars Glava, un enregistrament de l'any 2011.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb un dels motets de Giovanni Gabrieli. Centrem el cor ex càtedra i His Majesty's Sackbuts and Cornets amb el Concerto Palatino, sota direcció de Jeffrey Skidmore, interpretant el motet Omnes Gentes Plaudite Manibus.

0: Era el motet Omne gentes plaudite manibus de Giovanni Gabrieli, que han interpretat el cor ex cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i el concerto palatino, tots dirigits per Jeffrey Skidmore.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, una obra composta l'any 1764 que ens ofereixen Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i A. Pohjekkinen, clavecí.

0: Flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, interpretada per Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i Aapo Häkkinen, clavecí.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Sentim ara el pianista Claudio Rau interpretant la suite Pour le piano de Claude Debussy.

0: Acabem de sentir la suite pour le piano de Claude Debussy en la versió del pianista Claudio Rau.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: De Francis Poulenc sentirem ara la sonata per a oboè i piano FP 185 en la versió de Maurice Bourque, oboè, i Pascal Roger, piano.

0: Maurice Burg, oboè, i Pascal Roger, piano, ens oferien la sonata per a oboè i piano FP 185 que Francis Poulenc va compondre l'any 1962.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Catalunya Música.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
2: Gabriel Fauré és el gran protagonista del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música. Us recordem que podeu recuperar tots els programes que s'han emès al llarg d'aquesta setmana i tots al llarg de tota la temporada i les temporades anteriors a la nostra pàgina web, i podeu escoltar, tornar a sentir aquests programes emesos per antena, i aquí podreu escoltar no només allò que hem escoltat per antena, sinó també continguts addicionals, més música i sovint també més informació. Gabriel Fauré és el gran protagonista del compositor de la setmana aquests dies, i avui arribem als últims anys de la seva vida, on va compondre música deliciosa.

Estem sentint un tastet del seu Quartet de corda, una obra que va compondre pocs mesos abans de morir. Corria el 1924. Ell va morir el 4 de novembre de 1924. Fixeu-vos, avui fa exactament 98 anys que Gabriel Fauré va morir i ens ve molt de gust també d'homenatjar-lo i de fer coincidir aquest seguit de programes que li hem dedicat amb l'aniversari de la seva mort. Aquest Quartet de corda va ser l'última obra que va compondre, però també, atenció, va ser l'únic quartet que va compondre en tota la seva vida. Es veu que no s'atrevia. És l'Opus 121, l'última obra de la seva producció, del seu catàleg, i avui el sentirem sencer. Dura poc més de 20 minuts. És una delícia, ja ho veureu. Però avui també escoltarem la suite orquestral Masques i Bergamasques, una obra que va compondre durant la Primera Guerra Mundial, quan Fauré ja patia d'una sordesa realment molt severa. Us en parlem, escoltant, evidentment, la seva música.

Situem-nos perquè Fauré en aquell moment ja tenia un prestigi i una rellevància en el món musical, no només a nivell francès i parisenc, sinó també arreu d'Europa. Entre 1903 i 1921, Fauré va escriure amb regularitat crítica musical al diari Le Figaro, a França, un paper en el qual, per cert, no se sentia gaire còmode. De fet, hi ha un biògraf seu, Jean-Michel Nectu, que considera que la bonhomia i la mentalitat oberta natural de Fauré el predisposava sempre a parlar dels aspectes positius de les obres i dels intèrprets i mai feia llenya de si hi havia hagut alguna cosa que no li havia agradat. Es veu que era una mica un repartidor de premis, Fauré, com a crític. El 1905, però, va accedir a un dels càrrecs més cobejats i prestigiosos en el món musical, director del Conservatori de París. Aquesta nova posició li va aportar a Fauré una major estabilitat econòmica i, a més, el reconeixement arreu d'Europa. No obstant, la direcció del Conservatori el va deixar sense temps per a la composició, a diferència de quan portava una vida una miqueta més humil i modesta com a organista i com a mestre de piano a la Madeleine de París. De fet, quan Fauré acabava l'any laboral, l'any acadèmic, se n'anava gairebé durant tot el mes de juliol i d'agost i fins gairebé el mes d'octubre s'instal·lava en un petit hotelet, en un petit llogarret, a la vora dels llacs suïssos per concentrar-se en la composició. És per això que en aquesta època, ja en ple segle XX, Fauré va escriure menys obres. Per exemple, destaca la seva obra lírica Penélope, el cicle de cançons La Chanson d'Eva o diversos nocturns i barcaroles que van ser compostos en aquests anys previs a la Primera Guerra Mundial. Però en aquesta època també destaca un altre element de la seva biografia que el va marcar moltíssim. Fauré va començar a perdre l'oïda, gradualment va anar perdent el sentit de l'audició. La seva oïda no només sentia de forma més dèbil, sinó que també tot el que seria l'espectre dels tons i de les freqüències més agudes i més greus no només la sentia més fluixa, sinó que arribaven al seu cap distorsionades, de manera que la música no la sentia correctament. Al principi feia esforços per dissimular aquesta sordesa, però finalment va haver de renunciar al seu càrrec com a professor de composició i el 1920 fins i tot va renunciar també a la direcció del Conservatori de París.

I a més, tot això va coincidir amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, que per cert va enganxar Fauré a Alemanya, on havia anat a passar un descans estiuenc dedicat a la composició. Just quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, el mes de juliol de 1914, va poder marxar d'Alemanya, es va instal·lar a Suïssa i des d'allà es va poder traslladar a la ciutat de París. Va ser a París on Fauré va romandre fins al final de la Primera Guerra Mundial, refugiat a casa seva. Quan un grup de músics francesos, liderats per Camille Saint-Saëns, van intentar organitzar un boicot a la música alemanya, Fauré i el seu bon amic i deixeble André Messager es van desvincular d'aquesta idea, d'aquest boicot, tot i que això no va afectar gens a l'amistat que mantenia amb Camille Saint-Saëns. Fauré no reconeixia cap mena de nacionalisme en el món de la música i així ho va fer saber a tots els seus col·legues. I aquesta és l'època en la qual compon aquesta suite per a orquestra que sentirem a continuació, Masques i Bergamasques, entre 1918 i 1920, per tant, una de les seves últimes obres musicals, composta quan tenia 73, 74, 75 anys. Ara sentirem aquesta obra que està integrada per quatre fragments, quatre moviments: obertura, minuet, gavota i pastoral. Ja ho veieu que els títols fan referència als moviments habituals, podríem dir gairebé en la música barroca, pràcticament amb un minuet, una gavota, una obertura, etc. Sembla que Fauré tornava als orígens. Una obra composta per Fauré quan tenia 75 anys. Sentirem aquesta suite Masques i Bergamasques, l'opus 112, en la interpretació de l'Orquestra de Cambra Orfeus, en un enregistrament de l'any 1996 editat per Deutsche Grammophon.

0: Així s'acaba Masques i Bergamasques, amb aquesta pastoral que era el quart i últim moviment. Abans hem sentit una obertura, un minuet i una gavota. Aquesta suite orquestral va ser composta durant els anys de la Primera Guerra Mundial a partir de 1918 i va ser estrenada a Monte Carlo, que era un territori que quedava una miqueta aïllat de tota aquella situació bèl·lica que va ocupar tota Europa en aquells anys entre 1914 i 1919. Masques i Bergamasques es titulava l'obra, opus 112, Gabriel Fauré l'autor, i aquí l'hem sentit en la interpretació de l'orquestra de cambra Orfeus.
1: El compositor de la setmana.
0: L'any 1920, quan tenia 75 anys, Fauré es va haver de retirar del Conservatori de París com a director i professor de composició degut a la seva creixent sordesa i també a la seva debilitat física. Aquell mateix any li van concedir la Gran Creu de la Legió d'Honor, un reconeixement que rarament concedien a un músic, però a Fauré li va atorgar el govern francès. Dos anys més tard, el 1922, li van fer també un altre homenatge a nivell nacional, públic, i li va fer el president de la República Francesa, Alexandre Millerand. Fauré va estar molt delicat de salut en aquests últims anys de la seva vida, sobretot també per l'addicció al tabac. Era un gran fumador. No obstant, va mostrar una disposició per ajudar els joves compositors, entre els quals alguns eren membres del grup del Sis, que eren els seus seguidors i el van agafar una miqueta com el seu referent, com el seu mecenes. En els últims mesos de la seva vida, Gabriel Fauré es va esforçar per completar l'únic quartet de corda que va afrontar durant tota la seva vida. 20 anys abans, Maurice Ravel, que havia estat deixeble de Gabriel Fauré, li havia dedicat precisament el quartet de cordes. Ravel i altres van engrescar Fauré per compondre el seu propi quartet i ell s'hi va negar durant molts anys amb l'argument que era massa difícil aquella forma i finalment es va decidir escriure'l quan en tenia 77, 78 pràcticament, i ho va fer amb molta por. De fet, li va dir a la seva esposa: "He començat un quartet de cordes sense piano. Aquest és un gènere que Beethoven, en particular, va fer molt famós i rellevant i fa que qualsevol que no sigui Beethoven senti terror davant d'aquesta forma." Doncs el que li va sortir és una petita obra mestra. Fixeu-vos-hi.

Estem sentint un tastet d'aquest quartet de corda, l'únic quartet de corda que va compondre Gabriel Fauré en tota la seva vida, i va ser l'última obra que va escriure, fixeu-vos, i va treballar durant un any sencer, la va acabar l'11 de setembre de 1924, menys de 2 mesos abans de la seva mort, que es va escaure, insistim i repetim, el 4 de novembre de 1924. És a dir, tal dia com avui, fa 98 anys que va morir Gabriel Fauré. Fauré treballava durant moltes hores al final de la seva vida per acabar-la, li va costar moltíssim, i aquest quartet de corda, és l'Opus 121, es va estrenar de manera

de categoria d'estat, a l'església de la Madeleine de París, i les seves despulles van ser sepultades al cementiri de Passy, a París. Doncs ara us proposem escoltar aquesta última obra que va compondre Gabriel Fauré a la seva vida, aquest quartet de corda en mi menor, opus 121. Insistim, Gabriel Fauré estava molt sord, tenia una oïda molt deteriorada quan va escriure aquesta música, però no es nota gens perquè, evidentment, la música la tenia al cap i sabia com traduir-la sobre la partitura. Allegro moderato, Andante i Allegro. Curiós, fixeu-vos, tres moviments només, tres moviments, aquest quartet de corda en mi menor de Gabriel Fauré. El sentirem interpretat de forma excel·lent pel quartet Event.

0: Doncs aquest era el quartet de corda Event interpretant l'última obra que va compondre Gabriel Fauré just abans de morir, acabat 2 mesos abans de morir. El quartet de corda en mi menor, opus 121, l'únic quartet de corda que va compondre en tota la seva vida Gabriel Fauré. I només té 3 moviments, allegro moderato, andante i allegro. Fauré va estar treballant gairebé durant un any, el va acabar l'11 de setembre de 1924, no el va poder escoltar mai en vida perquè ell va morir el 4 de novembre i aquest quartet no es va estrenar fins al 1925, l'última obra en el catàleg de composicions de Gabriel Fauré. Ha estat el quartet Event, l'intèrpret d'aquesta audició, amb la qual s'acaba la producció, el catàleg d'obres de Gabriel Fauré i també la seva vida.
1: El compositor de la setmana.
0: Fauré va morir el dia 4 de novembre de 1924. Ja ho veieu que ens ha agradat molt i ens ha vingut de gust de fer coincidir aquesta data, aquest 98è aniversari rodó de la mort de Fauré, amb aquests 5 capítols que li hem dedicat a Gabriel Fauré i a la seva música aquí al compositor de la setmana a Catalunya Música. Esperem que hagi estat una descoberta, que hagueu escoltat música deliciosa, probablement molta ja la coneixeu, però segurament el context biogràfic ens hi ha ajudat una miqueta més per entendre-la i per gaudir-la i disfrutar-la més intensament. Xavier Echevarria ho desitja així, l'autor dels guions i de la selecció musical, aquest qui us parla, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que tingueu un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar, si us ve de gust, dilluns a la mateixa hora de sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música. A reveure i molt bon dia.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Escolta. Què sents? T'agrada? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: La música no és una mera seqüència lineal de notes, sinó que les nostres ments perceben les obres musicals a un nivell molt superior. Quan sentim música, automàticament agrupem les notes en frases, les frases en melodies, les melodies en moviments i els moviments en peces completes. De la mateixa manera, les proteïnes només tenen sentit quan s'agrupen en unitats més grans. Imagineu-vos una cadena d'ARN com un tros llarg de cinta de gravació magnètica i el ribosoma com una gravadora. A mesura que la cinta passa pel cap de reproducció d'aquesta gravadora, es llegeix el codi genètic que conté i aquest codi es converteix en música o altres sons. Aquesta cadena d'ARN permet transcriure, a nivell molecular, una informació genètica difícil de percebre visualment. Però, quan aquesta cinta passa pel cap de reproducció d'un ribosoma, els aminoàcids esdevenen notes i les proteïnes peces musicals. En el transcurs d'aquest procés pot passar que ens sorprenguin amb noves sonoritats i fins i tot que els significats més ocults del nostre ADN es revelin de maneres que no hauríem imaginat mai.

En el mític llibre Gödel Escherbach, el científic i filòsof nord-americà Douglas Hofstadter traça un clar paral·lelisme entre els gens i la música. I ho fa aprofitant les propietats bioquímiques i biofísiques tant de l'ADN com de les proteïnes per fer audibles els patrons genètics d'aquestes macromolècules. Tal com succeeix amb la música, l'estructura de les proteïnes és jeràrquica, amb diferents nivells i escales de durada o temps. Per això no sorprèn que Douglas Hofstadter suggerís per primera vegada la música com un mitjà natural per expressar els patrons complexos de les proteïnes i les cadenes d'ADN.

I com que avui volem entendre millor com es materialitzen tots aquests paral·lelismes, hem convidat una guitarrista que també domina i brilla a l'hora de revelar els significats més ocults del nostre ADN musical, ja sigui amb les seves composicions, arranjant i interpretant la música d'altres o transferint el seu coneixement en el terreny educatiu.

0: Maria Camahort, benvinguda a la cinta de Mòbius.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Què t'ha semblat aquesta introducció?
1: Molt maca,
0: sí?
1: Molt maca i molt interessant, i estic encuriosida per veure cap on anem.
0: Me n'alegro molt. Maria, tu ets una persona amb un perfil molt poc habitual, perquè com a intèrpret has actuat a països de tot el món, com ara el Regne Unit, França, Rússia, Bèlgica, Polònia, Mèxic, els Estats Units o Nova Zelanda. Però és que com a compositora també tens un recorregut igual d'internacional. Aleshores, com has arribat a equilibrar aquestes dues facetes i quins avantatges hi trobes?
1: El de composar ha vingut més tard, a partir de la Covid, de fet, però ha agafat molta engegada. I m'agrada molt combinar-ho, no sé. Hi ha un punt... És difícil també, perquè has d'anar... Una cosa és més física, l'altra és més mental, però et dona molta riquesa.
0: I ets tu mateixa que sempre toques les teves composicions o també hi ha altres intèrprets que s'han aficionat a tocar la teva música?
1: Comença a haver-hi.
0: Sí?
1: Hi ha gent, sí, per Anglaterra, per Àustria també i per Portugal. Sobretot.
0: I si dic el nom d'Ahmed Dickinson, parla'ns d'aquest personatge, perquè si entres a la seva web té una secció específica que diu The Camahort Concerts i The Guitar Wall of Maria Camahort.
1: Sí, a veure, l'Ahmed és un guitarrista que vaig conèixer a Londres, vam coincidir en Guildhall, en el màster, i ell, a banda d'altres projectes que pugui fer, de tant en tant es fixa en un compositor i li treu suc, diguéssim, no? Va fer amb Nico Rojas, compositor cubà, té un duo amb Eduardo Martín, que fan tota la seva música, i ara sembla que m'ha tocat a mi.
0: Sí, i li has caigut bastant bé, no?
1: Sembla que sí.
0: Has parlat del confinament, t'hem presentat amb una composició teva que es diu Alba Nova. Podries parlar una mica d'aquesta música i per què ha sigut tan especial per tu?
1: Per mi va ser una mica la inflexió a començar a composar. Abans havia fet alguna cosa, però estava més en interpretació i arranjaments... I amb el Covid, clar, com tots, ens vam reinventar una mica, no? Llavors, com no hi havia concerts, vas començar a escriure. I aquesta és com la peça primera que va suposar una inflexió. Em van donar després un premi, quan va acabar el confinament, i a partir d'aquí es va començar a obrir la porta de composar.
0: Però de premis te n'han donat molts a tot l'estat.
1: Sí.
0: En quins temes trobes inspiració per escriure música?
1: Faig normalment una mescla entre les coses personals que m'estan passant, que aquestes moltes vegades es queden més amagades, i temàtiques que em van sorgint. Una vegada va ser Viktor Frankl perquè ho havia de contraposar a Shostakovich per un encàrrec, per exemple. Ara estic molt ficada amb el mar, van sortint coses, sí.
0: A part d'escriure la teva pròpia música, també t'agrada molt arranjar la música d'altres compositors i m'agradaria destacar aquí la teva faceta també com a arranjadora i concretament amb un projecte que és de la música d'Enrique Escudé Cofiner.
1: Sí.
0: Per què vas decidir arranjar la música d'aquest compositor?
1: Això va sortir a partir del Carles Marigó, que som prou amics, pianista. Ell està dins, i jo també ara, d'una fundació, que és la Fundació Cofiner, i la porta la seva filla i està intentant fer que tota l'obra del seu pare surti. Llavors em va contactar ella i en un principi volia arranjar l'obra per guitarra sola, però ho vaig veure com molt, molt complicat. Hi havia un guitarrista flamenc que si tenia les partitures volia fer-ho. I llavors li vaig dir, jo a guitarra sola no ho veig perquè perdrà prou, però a duo de guitarra sí. I al final em van acceptar la proposta.

0: Estem sentint el disc Embrujo d'en Carles Marigó, que l'has esmentat i que ja has comentat que va ser com el catalitzador de que t'involucressis a la música d'Enrique Escudero Cofiner.
1: Sí.
0: Per qui no coneixem aquest personatge, parla'ns una mica d'algú que va tenir una trajectòria tan internacional com la teva.
1: Escudero Cofiner.
0: Sí.
1: Sí, ell és un perfil molt curiós, perquè el seu pare va ser guitarrista, ell va passar per l'orga, es va formar moltíssim, i llavors té com un doble perfil. Té obra clàssica, però es va fer molt famós amb l'obra popular, amb cançons populars molt, molt paregudes a la copla. I clar, ara ha perdut una mica, no? Ell va morir a principis del 2000, i per això la filla està que vol que tota la producció, no només la clàssica, sinó també la popular, surti a la llum altre cop.
0: De fet, li has dedicat un disc juntament amb un guitarrista noruec que
1: sí.
0: Es diu Somos Rostro, el mar baila por la playa. Parlant d'aquest projecte.
1: Doncs és això, és aquests arranjaments que em va demanar la filla. Al final els vam acabar gravant. I la Isabel Escudé té un punt molt maco, que sempre que involucra artistes volen que fem una petjada pròpia. Llavors també hi ha una composició meva dedicada a Escudé Cofinar dins d'aquest projecte.
0: I quins reptes principals et vas trobar a l'hora d'arranjar música per a piano, a la guitarra i per dues guitarres, perquè és música per a duo?
1: Una de les coses és els canvis de tonalitats, perquè la guitarra hi ha unes tonalitats que respon molt bé i altres que no. I el piano, ja, segur que n'hi ha dificultats, però a nivell de resposta de vibració, en general, respon bé, no, diguéssim. Llavors, buscar una mica com fer-ho perquè quadrés.

0: Com ja hem comentat, Maria, tu et trobes molt a gust arranjant música, també treballant amb en Carles Marigó, i l'any 2022 vau publicar un disc força peculiar que es diu Keep My Cows, el títol del qual ens genera dubtes, no? O sorpresa, com a mínim, no et deixa indiferent, però és música dels segles XVI i XVII. Parla'm de per què aquest títol i quin va ser un projecte, perquè no és el típic disc de música antiga.
1: No gens, no gens. El Carles i jo hem treballat junts en diferents moments, però moltes vegades ens trobem com que anàvem en paral·lel, no? Hi havia aquesta cosa de volem fer alguna cosa junts, no? I el Carles és una persona que s'involucra molt en projectes molt diversos.
0: I és molt creatiu, també.
1: I és increïblement creatiu. I llavors va quadrar en aquell moment que ell estava, doncs, ostres, hi ha una música del segle XVI i XVII que mai m'he endensat, i de fet la viola és un instrument molt important, no? Llavors hi havia una connexió de dir, vale, anem a endensar-nos aquest món, que és l'àvia de la guitarra, i que a ell li venia de gust.

0: Però encara no m'has explicat quin rol hi tenen les vaques aquí.
1: Doncs perquè hi ha una cançó que és molt típica, de fet es fa grau professional, de guitarra clàssica, que es diu Guarda-me les vaques.
0: Sí.
1: Que té una lletra també, que és, bueno, és una mescla entre amor pastoral, un flirteo con vaques por el medio. Llavors, quan vam anar a Nova Zelanda, en lloc de dir-li take care of my cows, que seria la manera, no?, guarda-me les vaques, cuida-les, ens va sortir keep my cows. I ens va agradar la fonètica i tot plegat, i el vam ficar com a nom del disc.

0: Estàvem sentint ara 10 diferències de folies, que és potser la secció més estàndard, entre cometes, tot i que hi ha molts canvis de timbre, sí. Però també hi ha moltes, moltes peces en el disc que, o sigui, tu pots sentir que provenen de la música antiga pel tipus de sonoritats o cadències harmòniques, però realment hi ha una experimentació sonora important que
1: totalment.
0: Toca bastant la música experimental i fins i tot podries dir que és música contemporània en certes maneres,
1: sí.
0: No? Una manera bastant diferent de concebre la música.
1: Sí.
0: Creus que és un dels projectes més experimentals que has fet, malgrat ser de música antiga, fonamentalment?
1: Jo crec que per mi sí.
0: Sí?
1: Jo crec que per mi sí, a nivell tímbric expansiu, déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí.
0: Tens un altre projecte que també m'agrada molt, que és el Maria Camaor Quintet, que ja pel nom sembla un combo de jazz.
1: Tal qual.
0: Però jo diria que no ho és. No,
1: no
0: t'agrada bastant canviar d'estils, no?, pel que veig,
1: sí,
0: de jugar amb les etiquetes.
1: Dintre del que puc. Me'n vaig sempre al meu territori, saps? Però sí, m'agrada molt l'eclecticisme.
0: Amb aquest projecte, Maria Camaor Quintet, teniu dos projectes discogràfics i sota el mateix lema, que és Iberian Colors.
1: Sí.

0: Amb el projecte anterior, Keep My Cows, es tractava una mica de revisitar, de replantejar la música antiga, o què podem entendre per música antiga, barrejar-la una mica amb l'experimentació més contemporània. Mm-hmm. Amb aquest projecte del Maria Camor Quintet, quines idees tenies ganes d'explorar? Perquè a tu t'agrada molt experimentar.
1: Hi havia un punt de... Bueno, primer em va pillar a Londres, llavors això sempre et fa tirar una mica...
0: Tu a Londres hi vas estar 8 anys, oi?
1: 9 anys.
0: 9 anys, sí. Déu-n'hi-do.
1: Llavors et fa tirar una mica, no?, cap a música d'en Provenç.
2: Sí.
1: Però era molt aquesta cosa de que molts compositors han viscut... han begut de la música tradicional, no? I treure això una mica a relluir.
0: Molt bé. Sí. Doncs Maria, tu tens molts projectes, tots molt interessants, tant de bo tinguéssim més temps per poder-ne parlar, però avui t'he preparat moltes sorpreses, algunes les saps ja, d'altres no,
1: vale.
0: I és el moment de començar a revelar tots aquests secrets.
3: La cinta de Mídius. A Catalunya Música.
0: Avui a la cinta de Mòbius ens acompanya la guitarrista i compositora Maria Camaort per parlar de música i matemàtiques, tot i que la nostra convidada encara no sap com la relacionarem aquesta vegada. Maria, ara mateix estàs preparada amb la guitarra, t'he donat un munt de partitures diferents, una mica estranyes, o bueno, què t'han semblat aquestes partitures?
1: Curioses, sí.
0: Sí? Em faria molta il·lusió que ens les poguessis anar interpretant, per anar revelant alguns secrets que t'he preparat. Et vindria de gust començar, per exemple, per aquesta que posa partitura 1.
1: Mm-hmm. Vinga, sí? Anem-hi.

0: Algun comentari inicial que vulguis fer?
1: Això, doncs, m'ha semblat... És que hi ha una paraula en anglès que m'encanta, que és random, sí. Que seria com aleatori, però sí, sí, li sí. Falta una mica de context.
0: Bueno, però aquest punt experimental a tu ja et va, no?
1: Sí, sí, sí, sí? Benvingut.
0: Per provar coses
1: i tant,
0: noves, no?
1: I
0: sobretot
1: tant.
0: Si no saps d'on prové, no?
1: Cap problema.
0: Té la seva gràcia.
1: I tant.
0: Tinc una segona partitura que està molt relacionada amb aquesta primera, llavors, per tal de comparar-les millor, em sembla bé que ara ens toquis aquesta i després ja comentem amb més detall?
1: I tant.
0: Sí?

0: Abans de tot, em volia disculpar per una benvinguda tan estrambòtica a Catalunya Música. Estic convençuda que quan vas als altres programes a fer una entrevista no et fan fer aquest tipus de coses. Això és la cinta de Mobius i som una mica especials en aquest sentit. Abans d'entrar en detall, dona'm la teva opinió en termes de... És una música que et sembla musical, idiomàtica, per la guitarra... T'ha agradat, però aquesta ja última ja em fa més por. Què t'ha semblat, així en general?
1: Idiomàtica no, tot i que es pot fer perfectament.
0: Sí?
1: I la rítmica m'ha matat.
0: T'ha descol·locat una mica, sí. Oi? Sí, no és una música molt intuïtiva, que diguem.
1: No gens. Vale. Bueno, jo ho trobo no gens, no sé.
0: T'he comentat que aquestes dues partitures estan relacionades. Tenint en compte que ara tens les partitures davant, em podries dir quines similituds o diferències hi veus o hi trobes entre les dues?
1: A veure, com a similitud veig que la semicorxera està ahí com a cosa important. Però després la unitat de temps, si parlem de 4x4, ja no hi és com a tal tan fàcilment o tan intuïtivament, diria.
0: Estèticament, creus que també tenen algun vincle o no tenen res a veure una amb l'altra?
1: Estèticament en el sentit de si les mires de lluny i si les escoltes...
0: Com si fos sí, un quadre de Pollock, no?
1: Exacte. Llavors sí, sí, té clar. Sí? I tant, sí. Sí, sí.
0: Parlem una mica de l'origen. Creus que és una creació humana o no?
1: Jo diria que no.
0: Tu diries que no. Per què no?
1: Perquè no hi ha... No hi veig... Bueno, o igual sí, però és algú que culturalment està molt allunyat a mi. No hi veig gramàtica, diguéssim. No hi veig una estructura major que no la semicorxera, potser.
0: Aleshores, sí.
1: I l'escala de do, en el sentit, i les tecles blanques.
0: Vale. Aleshores, si creus que no és una creació humana,
1: sí.
0: D'on l'he pogut treure? T'ho imagines?
1: Pues intel·ligència artificial, combinatòria, vale. No ho sé. O reducció de patrons que no estan del tot adaptats a l'estructura musical, si podem dir així. Sí.
0: Aquestes dues peces que acabes d'interpretar són fragments, o sigui, són traduccions musicals de fragments de cervell de dues persones diferents. Concretament, la partitura 1 és un fragment de cervell d'un home de 40 anys i la partitura 2 és un fragment de cervell d'un home de 85 anys. Aleshores, una de les diferències principals que hi podem observar és que amb la partitura 1 hi ha moltes més notes que en la partitura 2, perquè en el cervell d'una persona relativament jove hi podem trobar moltes més connexions neuronals que en el d'una persona molt més gran.
1: Sí.
0: Aleshores, concretament, en la primera partitura hi ha 146 notes i a la segona n'hi ha 97. I aquesta diferència de connexions neuronals a la pràctica es tradueix en més notes o menys.
1: Vale.
0: Aleshores, és bastant curiós també perquè en aquesta direcció també s'han fet estudis per veure com de musical és el cervell en termes morfològics i fins i tot s'ha arribat a veure que els cervells sants sonen afinats harmònics, i els cervells que tenen alguna malaltia és perquè, per exemple, l'Alzheimer és un cervell que sona completament desafinat, que sona molt malament.
1: Wow.
0: Llavors, és molt interessant que, si traduint musicalment un fragment de cervell pugui sonar tan poc musical, però a la vegada sí aquest és el recurs que es fa servir també per identificar l'estat mèdic d'aquest òrgan, no?
1: Vale, okay.
0: Aquesta manera d'expressar musicalment aquestes diferències en el cervell, neuronals, etc., és bastant recent. O sigui, fins ara el que es feia era estudiar el cervell des d'una perspectiva bidimensional i llavors això es combinava des d'una perspectiva visual amb mètodes matemàtics i estadístics, però amb el temps s'han adonat que aquesta perspectiva tan científica no sempre et dona tota la informació que necessites per entendre la morfologia del cervell. Aleshores, a partir de l'any 2013, hi va haver un grup d'investigadors de diverses universitats de Madrid, inclòs el Javier de Felipe, els quals han desenvolupat una manera en la qual pots traduir musicalment la morfologia del cervell a partir d'assignar diversos tipus de paràmetres musicals a les neurones i a partir d'aquí poder recrear una neurona en tres dimensions.
1: Déu-n'hi-do.
0: I això et permet poder tenir un coneixement molt més profund.
1: Wow. Okay.
0: Però per explicar-te exactament com ho fan, com assignen aquests tipus de paràmetres musicals, tens una tercera partitura, que no sé si després d'aquesta experiència tindràs ganes d'interpretar-la o no, però bueno...
1: Benvingut.
0: Has vingut ja preparada per tot, no? Doncs et sembla bé interpretar-la ara?
1: I tant.
0: Sí?

0: Molt bé, però què t'ha semblat a tu? Has estat còmode aquesta vegada? Una mica millor, no?, que les altres anteriors,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, he estat més còmode, sobretot pel punt d'anar negres i poder projectar, encara que no hi sigui del tot, un 4x4, ja està, sí.
0: Has pogut tocar la partitura tal i com està escrita o has necessitat anar fent canvis sobre la marxa?
1: Sí, sí, he mentit una mica.
0: Has mentit una mica. Quin tipus d'obstacles t'has trobat?
1: Doncs sobretot unísons i segones, que en la guitarra no és tan obvi de fer, a la vegada, diguéssim.
0: O sigui que ara hem pogut veure en acció la Maria Camaort, arranjadora.
1: Sí, d'alguna manera sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ja que t'he revelat d'on provenien les dues partitures anteriors, en aquest cas, què creus que has interpretat musicalment?
1: Ostres, no ho sé, perquè... O sigui, hi ha com més continuïtat, però voldria pensar que no és com el top 10 dels serveis, perquè si no el de 40 tampoc estem tan bé, no ho sé.
0: Sí.
1: No ho sé.
0: En aquest cas, has interpretat la

0: traduir-les a música. Llavors, com poden ser diferents aquestes espines? Per exemple, en termes de volum, de longitud, de forma, de posició angular i orientació.
1: Vale.
0: Aleshores, en aquest cas, en aquesta espina dendrítica que has interpretat, hem vist que hi havia moltes més notes que silencis, per tant, hi ha moltes més connexions. És un zoom, és com si haguéssim fet un zoom en aquell cervell anterior que era tan dispers. I els codis que fan servir els investigadors per transformar-ho en música és, per exemple, el ritme es fa servir per veure quina freqüència de connexions o d'espines pots trobar, o sigui, com de freqüent apareixen. Després tenim les notes de l'escala diatònica, perquè ens sona una mica més convencional, ja que el ritme és molt inestable.
1: Però això és un paràmetre elegit.
0: Que han escollit
1: mateix, no?
0: Exactament, vale. Per trobar unes convencions que després auditivament tinguin sentit per la nostra cultura occidental.
1: Per
0: això han escollit l'escala diatònica, que és per la posició angular, és a dir, en quina posició, quin angle està en una respecte de l'altra.
1: Vale.
0: Després hi ha l'aspecte de les dinàmiques sonores, que tenim quatre varietats diferents, el pianíssim, el mezzo forte, el forte i el fortissimo. I això ens indica com de grosses són, el volum d'aquestes espines. I finalment, el timbre de l'instrument, que ens indica la longitud. És a dir, comencem per les espines que són molt curtetes, amb un pizzicato de violí, o sigui, amb la guitarra ja ens ha anat bé. Hem fet com unes espines així petitetes. Després hi ha el piano, la trompeta i el violí tocat a marc. Què sembla tot això?
1: Molt curiós, molt curiós. Sí.
0: Ho haguessis dit mai, quan estaves tocant aquesta música, que realment venia d'un cervell, que podria ser una espina dendrítica del teu cervell?
1: No, tant no. Què va?
0: Aquest procés que estem fent es diu sonificació, que és la ciència que permet traduir a música elements que no necessàriament són musicals. Tu amb les teves composicions també ho fas, això, en certa manera.
1: Sí, en certa manera, sí. Sí. Hem passat per aquí. I, de fet, amb una de les últimes, prou, perquè estic en col·laboració amb l'Institut de Ciències del Mar.
0: Molt bé.
1: I ho estic fent d'una manera no científica, perquè no tinc el número amb el qual passar-ho, no?, a la lògica musical. Però sí que estic pensant en sonificar dades que em van passant.
0: I en quins projectes ho has fet, concretament?
1: Amb aquest de l'Institut de Ciències del Mar és una composició per quartet de corda, cantant i guitarra. Està en el forn, està a punt de...
0: Tenint en compte que tu ets tan intèrpret com compositora, com arranjadora, amb una gran inventiva, ja ens ho has demostrat avui a l'estudi, per què creus que pot ser útil la sonificació? Per què creus que, més enllà del que hem vist ara amb el cas del cervell, com la música ens pot ajudar a gestionar millor les dades o quins avantatges li pots trobar?
1: Bueno, jo suposo que simplement és una eina més. Serà més pels científics per veure per què ens interessa més, no? Però al cap i a la fi ens hem passat tota la vida amb imatges, amb escàners, no? Tant en medicina com en... I suposo que de sobte l'oïda estarà sent vista com alguna cosa que ens pot donar una informació que la vista no.
0: És a dir, que la professió de música al final també pot tenir la seva conversió a la ciència, no?
1: Sí, segurament sí. Sí.
0: Com tu fas per improvisar amb la guitarra?
1: Com m'ho faig?
0: Sí.
1: Bueno, suposo que és uns coneixements que ja han passat a un terreny més inconscient, vulguis que no, no? I parles amb allò que ja ho tens molt, molt, molt a dins.
0: I creus que... Tens oïda absoluta, per exemple?
1: Crec que no. Crec que la tinc ben col·locada, però absoluta no.
0: La tens ben col·locada.
1: Sí.
0: Però creus que a l'hora d'improvisar tens una gran dependència amb el que escoltes o és un procés molt més mental?
1: No ho sé. No sé cap on tiraria aquí.
0: El motiu pel qual aquests investigadors també s'estan interessant molt per utilitzar la música com una manera de donar-nos o revelar-nos informació que visualment no és perceptible és sobretot perquè podem gestionar molta precisió moltes dades complexes, també el fet que, o sigui, a vegades no podem percebre un cos, per exemple, en astrofísica es fa servir molt aquest tipus de tècniques per detectar cossos celestes que visualment no els podem percebre, o fins i tot a escala més petitona. Aleshores, per parlar d'aquesta escala més petitona, que ja veus per on va una mica la cosa, tens una altra partitura. Aquesta quarta partitura és com les que t'he donat abans o no?
1: No, és diferent.
0: És diferent.
1: Sí.
0: Com la descriuries?
1: Sembla com una escala. Sí.
0: I pels nostres oients... ens podries interpretar aquesta escala, a veure com sona.
1: Sí, sembla com una escala, tot i que passa de l'octava, i en teoria la definició d'escala... Però bueno, ahí va.

0: convencional o...?
1: No, convencional no.
0: No?
1: No, ja molt de semitó i després sobre una mica l'interval, però ja està, sí.
0: Alguna tonalitat que creus que predomina o...?
1: A mi m'ha anat el re per ser la més greu, suposo. Mm.
0: D'acord. I, bueno, ja has demanat molt, eh? A mi em sap greu, perquè t'estic exigint molt avui, però ja que ets tan bona com a arranjadora, com a improvisadora, et vindria de gust fer-nos una improvisació sobre aquestes notes?
1: Venga.
0: Sí?

0: Déu-n'hi-do, no? Per ser una escala poc convencional, el que has fet?
1: Bueno, sempre es pot intentar trobar sentit a les coses, que és el que intentem a la vida, no? No...
0: Per què aquest tipus de música? Què t'ha portat a conduir la improvisació cap aquí?
1: Bueno, això, el res i el baixes li dona molt de... Molt de ressonància, i després suposo que m'han anat cap a sensació de pregunta, no? Que ho faig prou. I el tres, que sempre... Tres gestos, sempre ho he de fer.
0: Estava molt ben estructurada, pregunta-resposta, diferents tipus de sonoritats, perquè hem pogut sentir harmònics, també.
1: Sí.
0: Per què has pres aquestes decisions i no unes altres? Curiositat, eh? Perquè estic flipant ara mateix.
1: No ho sé, suposo que és això que deia de la gramàtica, no? De que abans no es veia tan fàcil amb les altres.
0: Sí.
1: Sí, buscar un sentit més enllà, no? Tens uns elements i els combines... com creus, no sé.
0: Molt bé. I d'on creus que podria sorgir aquesta escala? T'he parlat de l'astrofísica, t'he parlat del camp mèdic...
1: De ara les dendrites...
0: Sí.
1: No ho sé. Tinc curiositat perquè cap a la part aguda és quan hi ha més intervals, una miqueta més grans, una tercera. Normalment és al revés.
0: Aquesta escala ja has comentat que se surt d'octava.
1: Sí.
0: Per tant, en aquest sentit ja és una mica estranya, però ja la tens estructurada d'una determinada manera, no?
1: Sí, sí, sí. Hi ha semitons fins que arriba a l'octava i després, si és tercera, semitón... Sí, hi ha un punt de... Sí.
0: En total són 20 notes i estan estructurades en cinc tetracords, és a dir, de 4 en 4. I ara et donaré una altra versió... d'aquesta escala musical, que és la mateixa, però amb informació addicional.
1: Vale.
0: A veure si trobem alguna pista més de cap on podem tirar.
1: Vale. Sí, que és la mateixa, però hi ha lletres.
0: Hi ha lletres a sota de les notes?
1: Sí.
0: Vale. I pels nostres oients, que ara mateix no poden veure la partitura, les podries llegir perquè sabien quines lletres apareixen?
1: Vols que faci la nota també o no?
0: Si pots fer mentre toques, seria fantàstic.
1: Sí,
0: crec. Em sap greu demanar-te tant, eh? Però és fantàstic, sí. Això.
1: F, M, I, L, V, baixa, C, W, A, T, G, S, P, Y, H, Q, N, E, K, D, R.
0: Aprofitant que ho has tocat i ho has llegit a la vegada, hi veus alguna relació... entre les lletres assignades i les notes?
1: En un principi no, en el sentit de que la mateixa nota no té la mateixa lletra les poques vegades que es repeteix. Ara, les lletres no es repeteixen. No ho sé, entens?
0: I tampoc hi ha el codi aquell de la notació anglosaxona...
1: No, res a veure.
0: Oi que no?
1: Menys la A? Espera, a veure. No, clar, no. No.
0: Vale. Pots interpretar el primer tetracord?
1: Sí.
0: Aquestes quatre notes, quines notes són? Si ho pots dir als oients.
1: Ah, sí, re, re sostingut, mi i fa.
0: Vale. Les lletres són, per això?
1: F, M, I, L.
0: Vale. Les lletres F, M, I, I, L fan referència als aminoàcids fenilalanina, metionina, isoleucina i leucina. És a dir, aquesta escala musical de 20 notes que t'he donat, ens la pots tornar a interpretar sencera, sisplau?
1: Sí, tant.

0: Aquestes notes, aquestes 20 notes, és el codi musical que han establert un grup d'investigadors del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, als Estats Units, per identificar i traduir musicalment els 20 tipus d'aminoàcids que s'uneixen en cadenes per formar totes les proteïnes que podem trobar a l'ADN.
1: Sí,
0: aquest és l'origen d'aquestes notes musicals. I això amb ells els hi permet convertir llargues seqüències d'aminoàcids, que és una informació molt complexa, en seqüències de notes musicals i, per tant, entendre musicalment les cadenes que formen les proteïnes, que, de fet, és la unitat més bàsica que podem trobar en qualsevol ésser viu.
1: Entesos.
0: Aquest tipus de raonament, de plantejament de traduir les proteïnes a notes musicals el van fer l'any 2019 i és molt interessant perquè, com he començat amb el meu relat inicial, ja és un tipus de plantejament que fa dècades que s'ha plantejat des d'un format més teòric, però no ha sigut fins a l'any 2019 que s'ha portat a la pràctica.
1: Vale.
0: I és interessant veure que tu pots fer la conversió musical de les proteïnes, però també un cop tens la música creada i pots fer variacions, i de fet aquest equip d'investigació està fent variacions a la música i després, utilitzant aquesta conversió, torna a traduir-ho proteïnes i estan creant proteïnes noves que no existeixen a la natura. Vull dir que té aquesta bidireccionalitat a l'hora de... Què et sembla tot això?
1: Tremendo.
0: Estàs fent unes cares espectaculars.
1: Sí, és que estic una mica en aquestes coses ara, llavors...
0: Sí?
1: Bueno, no, amb l'imaginari també estic llegint sobre hormones i també sobre energia, o sigui, medicina energètica, llavors em ressona una mica, sí.
0: Potser plantejaries implementar-ho o aquest tipus de...
1: A nivell compositiu no ho sé, perquè el que més em costa de veure és el llenguatge científic, passar-ho al llenguatge musical i que soni musical, no? És aquest... que segurament hi ha paràmetres, però qui sóc jo per trobar aquests paràmetres de traducció, no? Que complicat.
0: Ells concretament el que han fet és, de les molècules existents, trobar mitjançant la química quàntica quines freqüències vibratòries tenen. És a dir, que són notes reals de les molècules, però que estan adaptades al rang auditiu
1: humà. Auditiu que tenim, clar.
0: Exacte. Et ve de vos sentir algun exemple
1: i tant.
0: De com es tradueix això en música, més en termes de composició, entre cometes?
1: I tant.

0: Realment és una llàstima que no estiguem enregistrant en vídeo el programa d'avui, perquè fins i tot has trobat una pulsació. Em pots dir quines característiques t'han sorprès més o què és el que t'ha agradat més d'aquest fragment?
1: Bueno, estava veient el segon so, estava mirant a veure per on queia, sí. Tot el rato, no?
0: No, si ara et donés la guitarra de nou, faries una altra improvisació com la d'abans, oi?
1: No tant, potser, però estava interessant.
0: Sí. Sí. Un dels, potser de les conseqüències que no eren l'objectiu fonamental, però que han aconseguit fer aquests investigadors, és que ara ja poden reconèixer les proteïnes i els aminoàcids per com sonen. Mm-hmm. O sigui que estem transformant la biologia gairebé en una òpera de Richard Wagner, amb els leitmotifs, no? Cada vegada que apareix una melodia concreta, ja saben quin aminoàcid és, per tant, és molt més fàcil d'identificar, guanyen molt de temps en identificar aminoàcids, proteïnes, però també poden comparar-les de maneres noves a partir de la sonoritat. I com molt bé has dit abans, també estan introduint la intel·ligència artificial i concretament el machine learning per tal de fer un catàleg de sonoritats d'aquestes proteïnes, poder crear proteïnes noves inexistents a la natura a partir d'aquesta bidireccionalitat que t'he comentat abans, però sobretot també per compondre música a partir d'aquestes proteïnes. Tinc una composició, ara sí que és una composició. Potser t'interessaria sentir...
1: I tant.
0: Per agafar idees, no?, per aquest projecte que m'has comentat que estaves fent.
1: Sí, sí.

0: Què t'ha semblat, Maria? Perquè estaves molt dins de la música, eh?
1: Sí, pot ballar.
0: Sí?
2: Sí, no?
0: Reaccions més enllà de, no sé... quan hem començat avui amb la guitarra, crec que t'he espantat una miqueta.
1: Sí.
0: Però ara crec que ho hem millorat, no, això?
1: Sí, home, m'ha agradat. Clar, també m'agradaria saber quan hi ha de composició. Uh-huh. No? Però bueno...
0: I algunes imatges que t'hagin vingut al cap amb aquesta música o la veus una música completament abstracta?
1: No sé si com a imatges, no. A mi em venia molt el món de la dansa contemporània, no? Que moltes vegades ha gastat textures d'aquest tipus per crear la seva... Bueno, per la seva creativitat, no? Diguéssim, de moviment.
0: És com molt fascinant que el món de les proteïnes de cop et pugui crear una música que la fem servir en contextos totalment diferents i que estan com molt establerts ja, no?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Tinc un últim joc per tu.
1: Vale.
0: Crec que aquest t'agradarà bastant més que aquestes partitures estrambòtiques que t'he fet interpretar avui a la guitarra. Hi ha un grup de recerca actualment a la Universitat de Cork, a Irlanda, que de fet l'any 2024 van publicar un estudi en el qual havien també, de la mateixa manera que Javier de Felipe i tots aquells investigadors de Madrid havien generat models virtuals de tres dimensions de les neurones per estudiar-les millor a partir de la música, aquest grup de recerca ho està fent a partir de les proteïnes, és a dir, crear models també en tres dimensions de les proteïnes i utilitzar la música per poder analitzar determinades característiques que, de nou, visualment no funcionarien. És a dir, que d'aquí la sonificació torna a aparèixer des d'aquest camp.
1: Sí.
0: Aleshores, el joc que et proposo és... Ells han fet una certa recreació artística d'aquest resultat musical. Jo posaré alguns àudios i es tracta de que tu em diguis quin tipus de context o què et ve al cap amb aquesta música, a veure si coincidiu l'origen de la música amb quina percepció que tens tu del caràcter, dels motius musicals, no sé, qualsevol idea que se t'ocorreixi, completament lliure.
1: Imaginari meu...
0: Sí, sí, totalment subjectiu.
1: A partir de cada música que...
0: A partir de cada música.
1: Vale.
0: Sí.
1: Vinga.

0: La primera pregunta seria, et genera bon rotllo aquesta música o no?
1: Sí, em genera bon rotllo.
0: Sí, creus que és una cosa positiva?
1: Em ve cap aquí, sí.
0: Sí? Com sí. Ara què?
1: A mi el que m'ha vingut al cap és aigua, primer, i després una mica com sensació de lleugeresa dintre de... Sí.
0: Lleugeresa?
1: No sé. Sí.
0: Sí, que ho associis amb algú positiu, en general, sí, sí, fins sí. I tot ballable una mica, no?
1: Sí, ballable de moment, sí, i tant.
0: Té un component de ritme africà, també, trobo.
1: Sí, podria ser, i tant, sí? Clar.
0: Vale. Aquesta música s'ha creat a partir de l'estructura molecular d'un virus, que es diu el virus del Zika.
1: Vaya, por Dios.
0: I que es transmet a partir d'una certa tipologia de mosquits.
1: Sí, igual els mosquits estan contents, o sigui, vull dir, clar.
0: Jo crec que ells sí, jo crec que ells sí. I es va identificar per primera vegada a Uganda l'any 1947. Mm. I la música que sorgeix a partir de l'estructura molecular d'aquest virus, que és el virus del Zika, és aquesta que estàvem sentint.
1: Tal qual reduïda, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: que fort.
0: Sí. És fort. Vale. Ells, de fet, ja han afegit alguns elements més artístics, potser el ritme, el tipus de sonoritat, però o sigui, tot el que és...
1: L'imaginari o la idea
0: sí, és original d'aquest tipus de virus. Anem pel segon exemple.
1: Vinga.

0: Què diries d'aquest segon exemple, Maria?
1: Doncs torno una mica mateixa sensació, igual més eteri d'alguna manera, i em donava més sensació d'harmonia, una mica. Era... Sí, en sensació de corxo una mica, però no ho sé.
0: Prové aquesta música... Sí, és ho sé, és complicat, però bueno, jo sé que tu ets molt creativa, així que no pateixo gens en aquest sentit. Aquesta música que estem sentint prové d'un enzim dels bacteris que s'anomena DNB helicasa, i és un dels elements més importants en la creació de nou ADN.
1: Vale.
0: Vull dir que aquesta perspectiva més harmoniosa que hi has trobat concorda bastant amb l'origen d'aquesta música.
1: Vale.
0: Vols fer un altre exemple?
1: Dale, dale. Sí, sí.

0: Crec que aquest t'està agradant bastant, està rient molt.
1: Bueno, m'estàs... O sigui, em resultava més antipàtic. Estava pensant, això després de treballar no m'ho ficaria.
0: Ja, ja, ja. Però és més simpàtic.
1: És simpàtic, és graciós, és graciós, però té un punt de... No sé, com d'enremaliat, no? De,
0: sí?
1: Sí, no ho sé.
0: I d'on creus que podria venir o... Uf. Què t'imagines? Dins del món de la biologia.
1: Dins del món de la biologia.
0: Estàs fent un projecte sobre això, doncs...
1: Ja, ja, però clar... Ai, no ho sé, si m'imagino alguna mica intermitent per la manera de... Ai, no ho sé, digues, digues.
0: És una hormona.
1: És una hormona, bueno, sí, intermitent pot ser-ho, sí.
0: I és una hormona que concretament es diu insulina de porc.
1: Vale.
0: És força similar a la insulina humana.
1: Vale, anava a preguntar per què de porc, com ho has dit.
0: Sí. I fins a la dècada de 1980 era el tractament més efectiu que es tenia per la diabetis insulinodependent.
1: Vale.
0: Però és insulina de porc, és una insulina que trobem en el cos dels animals.
1: Sí, sí, sí.
0: Entre altres, el porc, com el seu nom molt m'indica. I tinc un últim exemple, si et ve de gust.
1: I tant,
0: sí?
1: I tant.
0: Vale.

0: A veure, què diries?
1: Clar, connectant amb insulina i el que has dit, em venia ara en plan més connexions nervioses, més... I quan has dit lo del so pensava cap a electricitat, però... No sé.
0: A principi sonaven com unes respiracions.
1: Sí, també. Sí.
0: Perquè aquesta música prové de la oxihemoglobina,
1: vale,
0: que té un paper crucial en el bon funcionament del nostre cos i concretament en traslladar l'oxigen dels pulmons a través de la sang fins als teixits.
1: Té a veure amb el ferro, això.
0: Sí, exactament, sí, sí, exactament. Sí, sí. Doncs aquest era l'últim exemple.
1: Ah, mira.
0: T'ha agradat aquest joc o què?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, hem anat millorant. Jo crec que hem anat pujant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, les textures són més maques, sí. Sí.
0: Doncs ara és el moment que tu ens diguis amb quin tipus de música vols que acabem el programa d'avui.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mòbius hem exemplificat en què consisteix la sonificació amb la guitarrista i compositora Maria Camaort. I ens has triat un exemple, oi, Maria?
1: Sí, per acabar, he agafat un que és una composició que es diu Release, que intentava una mica amb la composició, doncs, fer honor a aquesta paraula, no? Que la considero com alliberar o deixar anar. I també perquè està composat per l'ensemble, Libre Ensemble, no? Que Libre ve de, com de llibertat.
0: I és un altre dels projectes.
1: És un altre dels projectes que hi ha, sí, és a quartet amb el David Salleres, François Ragot i l'Oriol. I res, és una composició, doncs, això, que volia musicalment com pintar, no? aquesta paraula, que és release, que és alliberar, que m'agrada com a paraula, com a terme.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Espero que ho hagis gaudit molt.
1: M'ho he passat molt bé, moltes gràcies.
0: Sí, me n'alegro. Avui ens acomiadem amb aquesta obra Release, interpretada per Libre Ensemble, un dels molts projectes que té la nostra convidada d'avui, la Maria Camaort. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blas i el control tècnic, Vanessa Esteve a les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lit del cicle Lieder Kreis opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: Vibra aquest estiu amb Catalunya Música. Tenim les melodies perfectes per acompanyar-te en tot moment. Comparteix-les i gaudeix-ne. Catalunya Música et connecta.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'església de Santa Anastàsia de Somobor. Ens n'anem fins a Croàcia, ens n'anem a l'oest de Zagreb, a prop de la frontera amb Eslovènia, per sentir un concert amb dues solistes croates de gran prestigi internacional, amb carreres solistes molt consolidades i una col·laboració artística habitual fent música de cambra, que és el que sentirem avui. Mònica Lescobar, violoncel, i Martina Filiac, piano, interpretant música d'Arvo Pärt, Blagoje Bärsa, Sergei Rachmaninov i Astor Piazzolla. És el contingut d'aquest concert d'avui, gravació de la ràdio-televisió croata del setembre del 2024, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb música d'Arvo Pärt, probablement amb una de les seues obres més conegudes i de les més interpretades, l'obra titulada Fratres. És una obra per a la qual se n'han fet moltes versions i de la qual avui en sentirem la que interpretaran Mònica Lescobar, violoncel, i Martina Filiac, piano. Música d'Arvo Pärt, que és el compositor estonià de 90 anys, nascut l'any 1935. Una mica més de 10 minuts de música per començar aquest concert de cambra d'avui. Fratres d'Arvo Pärt.

El concert d'avui ha començat amb l'obra Fratres d'Arvo Pärt, una obra concebuda per a tres veus i sense instruments específics, cosa que n'ha generat moltes versions. Avui n'hem sentit una per a violoncel i piano, Mònica Lescobar i Martina Filiac, que són les dues solistes croates que sentim avui des d'aquest concert de música de cambra, que ha començat amb l'estonià Arvo Pärt i ara se'n va cap a la música del compositor croat Blagoje Bersa. Va néixer l'any 1873, va viure 60 anys fins l'any 1934. Havia fet estudis a la capital de Croàcia, a Zagreb, més tard també a Viena, on va ser alumne de Robert Fuchs. Doncs de Blagoje Bersa us n'oferim la Reverie, és l'opus 49 en versió de Mònica Lescobar, violoncel, i Martina Filiac, piano.

Música del compositor croat Blagoje Berza, que va viure el tombant del segle XIX cap al XX, del 1873 al 1934. Aquesta era la Reverie Opus 49 i la versió era de Mònica Lescobar, violoncel, i Martina Filiac, piano. Són les dues intèrprets d'aquest concert d'avui. D'una banda, Mònica Lescobar, nascuda a Alemanya l'any 1981, però de nacionalitat croata i que va començar a fer estudis a Zagreb. I la pianista, també ho és, de croata, és Martina Filiac, va néixer l'any 1978 i el 2008 va guanyar el Premi Maria Canals, el 2009 el de Cleveland, i aquest va ser el moment en què va començar la carrera internacional. D'aquesta pianista que avui fa duo amb la violoncel·lista Mònica Lescobar i ara és per a interpretar una obra de quan tot just començava el segle XX. Música de l'any 1901 de Sergei Rachmaninov, la sonata per a violoncel i piano en sol menor, opus 19. La gravació que us oferim avui és de la Ràdio Televisió Croata i ha arribat a Catalunya Música a través de la UER.

Música de quan tot just començava el segle XX, música de l'any 1901, una obra eclipsada pel concert per a piano número 2 que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Música de Sergei Rachmaninov, de quin hem sentit la sonata per a violoncel i piano en sol menor opus 19 en versió de les intèrprets croates Mònica Lescobar violoncel i Martina Filiak piano. Són les dues intèrprets d'aquest concert d'avui ple d'un repertori que combina la música del segle XX amb aquesta obra de quan tot just començava el segle. Música de Rachmaninov en aquest programa tècnicament exigent, ple d'espiritualitat, de lirisme i d'energia rítmica. Per cara arriba el gran tango d'Astor Piazzolla. És música per a violoncel i piano dedicada a Mstislav Rostropovich i que Piazzolla va compondre l'any 1982. Des del concert que us oferim avui, gravació de la radiotelevisió croata del setembre del 2024, la versió d'aquest gran tango d'Astor Piazzolla és de Mònica Lescobar violoncel i Martina Filiak piano. Són les dues intèrprets croates que sentim avui des del concert que van fer al Festival de Samobor.

Música d'Astorpí Atzola, el gran tango que va compondre l'any 1982 i que va dedicar al violoncel·lista Mstislav Rostropovich. Rostropovich va gravar aquesta obra l'any 1996. I ara l'hem sentit interpretada per Mònica Lescobar, violoncel, i Martina Filiac, piano, que són les dues intèrprets d'avui, les que sentim des de la gravació de la ràdio televisió croata, un enregistrament fet al Festival de Samobor, que és un dels festivals més importants de Croàcia. El concert, després dels aplaudiments a la música de Piazzolla i a la versió de Lescobar i Filiac, va continuar encara una miqueta més, encara no més de 2 minuts de música per a sentir la nana de les 7 cançons populars espanyoles de Manuel de Falla. Aquesta és l'obra fora de programa amb què s'acaba el concert d'avui.

0: Música fora de programa, aquesta era la nana de les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla. N'hem sentit un arranjament per a violoncel i piano en versió de Mònica Lescobar, violoncel, i Martina Filiac, piano, les dues intèrprets croates que hem sentit avui des d'aquest enregistrament fet al Festival de Samobor. Per tant, érem no gaire lluny de Zagreb, la capital de Croàcia, de fet érem ja a prop de la frontera amb Eslovènia, amb aquest enregistrament de la radiotelevisió croata que ha començat amb l'obra Fratres, d'Arvo Part. Després hem sentit la Reverie opus 49 de Blagoje Bersa, que és un compositor croat que va viure el tombant del 19 cap al 20. A continuació ha arribat la sonata per a violoncel i piano opus 19 de Sergei Rachmaninov i el concert s'havia d'acabar amb el gran tango d'Astor Piazzolla. Aquest és el contingut d'aquest concert d'avui, el de Mònica Lescobar, violoncel, i Martina Filiac, piano, les dues intèrprets que hem sentit des d'aquest enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Rachmaninov i el concert per a piano número 3 en re menor opus 30, la versió de Yuya Wang i l'Orquestra Simfònica de la Joventut Veneçolana Simón Bolívar, dirigida per Gustavo Dudamel.

Aquest era el concert per a piano número 3 en re menor opus 30 de Rachmaninoff, en versió de l'Orquestra Simfònica de la Joventut Veneçolana Simón Bolívar, la pianista Yuya Bang i la direcció de Gustavo Dudamel.

0: Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Sabies que el poeta sufí Rumi va dir «Prova de deixar anar tot allò que no ets tu. Deixa que el silenci et netegi».
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.
0: Vivim envoltats de presses i soroll i el nostre organisme sovint se sent saturat per tant d'estímul. Ens cal fer silenci, però no és fàcil. Quan ens apartem del brugit exterior i callem, el nostre cervell, poc avesat a tanta pau, divaga i comença a pensar a tota velocitat. Els budistes n'hi diuen ment de mico, perquè sembla que salti d'aquí cap allà sense control. En aquest set de sons especial domarem aquest mico gràcies a la música, que a poc ens acompanyarà en un viatge emocional per desintoxicar l'ànima. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons, la música que et cuida.
0: El mico de la ment, de què us parlàvem en la tradició budista, està associat a ser un altre concepte anomenat el cavall de la ment, que corre descontrolat. Ser conscients que el tenim i acceptar-lo és el primer pas per controlar-lo. Per això començarem el nostre viatge sonor d'avui amb aquesta maledicció del Comte Arnau d'Eduard Toldrà. No ens relaxarà, però ens situarà al punt de partida del nostre camí. La sentirem amb la banda municipal de Barcelona, amb Salvador Brotons a la direcció.

I ara que ja som conscients del galop incessant del nostre cavall, de la ment, és hora de fer-lo aturar i dominar-lo. Ho farem a través de la respiració, que ens aportarà calma per poder deixar en silenci els pensaments. Ens hi ajudarà la pastoral d'estiu d'Arthur Honegger. La sentirem amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Hermann Scherchen.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Encara que sembli impossible, quan la calma mental arriba, sembla que totes les preocupacions es fan més lleugeres i el cos deixa enrere la tensió física. La sensació, si poguéssim traduir-la a so, seria molt semblant al moviment final de l'obra per a violoncel sol i orquestra de cordes, El vel protector, de John Taverner.

Aconseguida la calma, arriba la claredat mental i podem veure allò que tant ens preocupava o estressava des d'una altra perspectiva. Com si d'una albada metafòrica es tractés, la llum comença a imposar-se lentament a la foscor. Per això sentirem tot seguit aquest Dawn, un dels quatre interludis marítims de l'òpera Peter Grimes de Benjamin Britten.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: En totes les religions i cultures del món hi ha rituals, moments de l'any i tradicions que ens porten al recolliment i a la desintoxicació del cos com a pas previ per purificar l'ànima. L'aigua és protagonista de moltes d'elles, evidentment. En sentirem un exemple amb aquest Asperges Me, un antífon litúrgic gregorià que Cristóbal de Morales, un dels grans mestres de la polifonia espanyola del segle XVI, va musicar en diferents ocasions. En sentirem aquesta versió amb l'Ensemble Plus Ultra i Michael Nunn.

I seguirem aprofitant l'aigua com a element purificador en aquesta desintoxicació musical que us estem oferint avui al Set de Sons. En aquest cas, ens deixarem arrossegar per la fluïdesa d'un gran riu. Un riu que ens portarà a passejar amb les orelles pels boscos i els pobles de Bohèmia. Es tracta de La Moldava, el segon poema simfònic del cicle La meva pàtria, de Bedřich Smetana.

0: Música i salut a 7 de sons, amb Esther Plana.
1: I un cop alliberats de la càrrega, és el moment de deixar que la música ens arribi a tots els poros de la pell a través d'una obra coral de Bernat Vivancos, una meditació sonora que ens parla de l'amor i el temps. La sentirem amb el cor de la ràdio de Letònia.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Seguim endavant amb una altra peça per respirar la calma del pianista i compositor canadenc Michael Jones. La sèrie Pianoscapes es basa en gravacions íntimes de piano sol on la improvisació dona pas a l'emoció. Sentirem aquest Endings per deixar enrere tot allò que ja no necessitem.

Deixar enrere tot allò que no necessites ens allibera del passat per poder encarar el futur d'una altra manera. Tot seguit, caminarem, o més ben dit, ballarem molt lleugers amb aquesta dansa profana de Claude Debussy, des del Danses per a arpa i orquestra.

0: La set de sons és insaciable.
1: Avui amb la música hem fet un viatge per netejar i alliberar l'ànima de tot allò que ja no volem. Hem assossegat el que els budistes anomenen ments de mico i de cavall, per tornar a respirar amb calma i poder reconèixer quins són els pesos reals que portem a dins i alliberar-nos-en. Ara que tan de moda estan els detox de tota mena, des del Set de Sons us n'hem ofert un de ben fàcil i econòmic. I a més, hem escoltat bona música. Ens acomiadarem amb una composició de Paolo Buombino, L'Incanto Sospeso. Us hem acompanyat Rosa Silluer, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai Set de Sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps. Amb Marta Lanau.
1: Salutacions, com esteu? Us saludem des d'aquesta sintonia de nou, la de Catalunya Música, i des d'aquest espai les cordes de l'ukelele, destinat o que mira de prop tot allò que anomenem músiques del món, músiques basades en l'arrel, en la tradició, en la música popular de diferents parts del món i que miren, doncs, o que tenen certa mirada cap al segle XXI. Si ens parem a pensar en els músics que des de l'àmbit de la música moderna, en aquest cas, o occidental, si ho podem dir així, s'han aproximat al continent africà per fusionar cultures musicals, doncs la veritat és que en surt una llista no pas curta. Parlem tant de músics de jazz com de pop-rock, per exemple, Stuart Copeland, Ray Cooder, Bela Fleck, i n'hi haurien molts altres, i també en el seu moment Paul Simon. I si avui hi parem atenció és perquè el 2026 es compleixen 40 anys del projecte Graceland, un àlbum que més enllà de guanyar un premi Grammy i vendre una quantitat gran de còpies, segurament va significar un abans i un després en la carrera en solitari del cantautor nord-americà conegut anteriorment com a 50% de Simon & Garfunkel. Amb aquest projecte, Paul Simon es va acostar, entre altres cultures sonores, a algunes parts de l'Àfrica i per alguns allò va respondre a un gest de fer visible l'entesa entre blancs i negres, més o menys o aproximadament, en una època on mig món cridava contra l'apartheid al sí de Sud-àfrica. Mentre que altres ho veien com una idea que no deixava de ser la d'un artista que des de la seva posició privilegiada de blanc occidental s'acostava a un continent castigat i ignorat. Sigui com sigui, i més enllà dels aspectes ideològics, Graceland va ser, i és, o així ens ho sembla, un gran àlbum. Avui, doncs, hi tornem la mirada i algunes de les peces del projecte ens portaran també a altres llocs, a molts altres llocs i altres artistes del continent africà. De moment, i per començar, de Graceland n'escollim la peça que porta el mateix títol.

Amb aquestes bones vibracions hem començat el nostre recorregut d'avui, tot recordant que 4 dècades enrere Paul Simon va tenir l'encert de fer aquest àlbum, Graceland, un acostament cap a una part d'un continent, diguem-ho clar, encara molt desconegut i musicalment també. Avui els ritmes africans ens inspiren, també aquells artistes d'origen africà que s'han anat movent pel món. En aquest apartat, un dels artistes que admirem és l'afrocongolès Ray Lema, que com a darrera aventura musical ha mesclat les seves arrels amb la sonoritat cambrística de l'ensemble Partage, de quin ha sortit el disc Passion Congo i de quin escollim això, Salsa Gombo.

Salsa Gombo formant part de l'àlbum Passion Congo, una aventura més del pianista, compositor i activista cultural, en definitiva, Ray Lema. Avui ens movem pel continent africà, tal com va fer Paul Simon el 1986 per elaborar Graceland, un disc que ha marcat la història de l'anomenada world music o aquestes músiques del món, si és que hem de fer servir alguna etiqueta. Difícil d'etiquetar, per cert, seria, si ens ho permeteu, la veu i la manera de cantar de la capverdiana Carmen Souza, un altre habitual del nostre programa. Amb Teo Pascal ha fet una trajectòria llarga, per tant, ara essències capverdianes i molta personalitat en aquest duet en acústic.

Les cordes de l'ukelele. Creuant l'espai i el temps. Les músiques del món a Catalunya Música. Amb Marta Lanau.

una mostra de les veus del ja llegendari grup sud-africà Ladysmith Black Mambazo. Fa uns moments dèiem que el continent africà encara és per molts de nosaltres un gran desconegut, i també la seva música, tot i que, com a mínim, en aquest espai n'anem desgranant alguns bocins, i déu-n'hi-do, doncs el que hem fet sonar fins ara. També són segurament força desconeguts músics com els sud-africans Ndududzo Makatini o Mbuzo Koza, i si els citem és perquè són els convidats al disc One Voice, One World de Ladysmith Black Mambazo, precisament, del qual n'acabem d'escoltar una peça. Ens movem per Sud-àfrica perquè avui ens inspira un disc que ja té 40 anys, com dèiem, Graceland, de Paul Simon, on el músic nord-americà doncs, va anar a aquest continent a unir forces sonores i vitals. Després n'extraurem una altra peça, però ara permeteu-nos seguir amb la música coral, també de Sud-àfrica, l'Alexandra Youth Choir.

0: Música coral sud-africana, un tast de l'Alexandra Youth Choir. Després tornem a Sud-àfrica, o com a mínim el disc que avui ha encetat el recorregut, el Graceland de Paul Simon, però ara, si ens ho permeteu també, ens movem cap al Senegal. Un dels músics més visibles d'aquest país és Cheikh Lo, que entre moltes altres col·laboracions ha fet aquest projecte que sentirem, una part d'aquest projecte, amb Ben Ailon, percussionista que té una trajectòria sòlida acostant-se a les essències del país africà.
1: El Senegal is a country of hospitality, Teranga from Senegal.
2: Teranga nekna lol, ni mu nekhe nanu la jafe.

Ja ho dèiem al començament, que avui ens venia de gust celebrar els 40 anys del disc Graceland de Paul Simon, un treball que ja té 4 dècades i encara es considera una fita distingida d'entre tota la producció sonora dins d'aquest àmbit tan enorme que són les anomenades músiques del món. Seguim amb aires sud-africans, ara apropant-nos més a l'àmbit jazzístic, amb el trompetista sud-africà Hugh Masekela, aquí fent duet amb un músic de Zimbabwe, un artista que ens va deixar el 2019, activista pels drets humans, a més de músic. Ell és Oliver Mtukudzi. No és perquè sí que apareix en aquest àlbum que es diu No Borders o Sense Fronteres, un àlbum que crida d'alguna manera a la fraternitat entre pobles i amb una portada on Hugh Masekela porta un mapa del continent africà tatuat en una mà.

El trompetista Hugh Masekela, sud-africà, al costat del zimbabuès Oliver Mtukudzi, exemple de bona entesa sonora i símbol d'entesa humana. També ho seria un àlbum que és una d'aquelles joies que ens agrada repescar de tant en tant, La gran aventura africana del virtuós del banjo Bela Fleck. Through Down Your Heart, The African Sessions, una mostra, aquest diàleg amb un altre virtuós, en aquest cas de la cora, que ens va deixar el 2024, el gran Toumani Diabaté. Diàleg entre dos mestres per seguir amb el nostre recorregut particular inspirat en terres africanes.

L'entesa musical i vital de Belafleck i Toumani Diabaté, i és que avui ens hem acostat al continent africà tal com ho va fer, com dèiem, Paul Simon en el seu moment, i això ens ha inspirat en aquest recorregut. Un recorregut al qual li queda l'últim tram, i avui acabem amb una mostra de l'esperit intrèpid i trencador del violoncel·lista i compositor sud-africà Abel Sela Okoe. Tot un agitador sonor, si ens permetiu també aquesta expressió. Ho farem amb una peça del disc Where is Home, un passatge ple d'energia al costat d'un elenc de músics excel·lents del continent europeu i també del continent africà. Abel Sela Okoe i companyia, doncs, per acomiadar-nos, els que us hem estat acompanyant, com sempre ha estat un plaer, Oriol Pinart a l'edició del so i qui us ha parlat, Marta Alanau. Que la música us segueixi acompanyant, que us inspiri, que us refresqui, que us porti bons moments, sobretot. Cuideu-vos molt i fins aviat.

0: Eduard Toldrà és l'autor d'aquesta cançó Recança, sobre text de Josep Carner. Sentíem Dalmau González, tenor, i Liriana Mafiote, piano, un enregistrament de l'any 97.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. El trio Wanderer, aclamat per la premsa per la seva sensibilitat, virtuosisme i per una complicitat gairebé telepàtica, s'ha convertit en una formació imprescindible en l'escena cambrística internacional. Avui els seus components, Jean-Marc Philips, Barjavedian, violí, Rafael Pidou, violoncel i Vincent Koch, piano, ens ofereixen el primer trio en piano de Brahms i el segon i últim de Schubert. Per raons exactament contraposades, les obres primerenques i les tardanes acostumen a ser molt representatives de l'essència més profunda d'un compositor. Però és sorprenent que el juvenil trio Opus 8 de Johannes Brahms i el darrer, el trio Opus 100 de Franz Schubert, veiessin la llum quan l'edat dels seus autors rondava la vintena i la trentena, respectivament. Doncs aquests dos trios, el primer de Brahms i l'últim de Schubert, són els que ens ofereixen ara el trio Wanderer. La radiotelevisió japonesa comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el juny del 2024 a la sala Kyoi de Tòquio. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El trio en piano va sorgir a finals del segle XVIII gràcies a la incessant creativitat de tres gegants com són Haydn, Mozart i Beethoven, els responsables de fixar els fonaments del gènere. Des del seu bressol vienès, el trio en piano es va expandir després per tota Europa i va atreure els principals compositors dels segles XIX i XX. Es van enriquir així les possibilitats expressives d'una textura única gràcies a la combinació de timbres i a la interacció igualitària entre els tres instruments, el violí, el violoncel i el piano. A mitjans del segle XIX, un jove Johannes Brahms, de 20 anys, va compondre el seu primer trio en piano, tot i que anys més tard el va retocar significativament. Però el trio Wanderer ens n'ofereix la primera versió del 1854, una pàgina clarament inclinada pel cant expandit i d'expressió poètica, que contrasta amb moments rítmics i de notable vitalitat. L'estructura és en quatre moviments: allegro con moto, scherzo allegro molto, adagio non troppo i finale allegro molto agitato. Primera versió del trio en piano número 1 en si major, opus 8 de Johannes Brahms. El sentim a càrrec del trio Wanderer.

Els components del trio Wanderer ens han ofert el trio amb piano número 1 en si major, opus 8 de Johannes Brahms, en la seva primera versió, la del 1854. Una obra de joventut composta quan Brahms tenia 20 anys. Uns 25 anys abans, un també jove, Franz Schubert, però en canvi ja al final de la seva vida, va compondre el seu segon trio en piano, una de les poques obres de la seva última etapa que va poder sentir abans de morir. És molt coneguda sobretot pel segon moviment, l'Andante con moto, una balada lenta d'atmosfera inquietant que ha aparegut en més de 10 pel·lícules. Sobre un ritme de marxa que presenta el piano, el violoncel anuncia una preciosa melodia que camina tenyida de melancolia. Al llarg del moviment, els tres instruments passaran tant per la melodia com per l'acompanyament. Els altres moviments són Allegro, el primer, Scherzo y Trio, el tercer, i Allegro Moderato, el quart i últim. És el trio en piano número 2 en mi bemoll major, opus 100 d'Och 929 de Franz Schubert.

Fins aquí el trio amb piano número 2 en mi bemoll major, opus 100, Deutsch 929, que Franz Schubert va compondre el 1827, molt poc abans de morir. Així s'acaba el concert del trio Wanderer a Tòquio. S'acaba el programa que hi van presentar, però encara van correspondre als aplaudiments del públic japonès amb una peça fora de programa amb Beethoven, amb el segon moviment, Allegretto, del trio en piano número 6 en mi bemoll major, el segon de l'opus 70.

0: Jean-Marc Philips Barjavedian, violí, Rafael Pidou, violoncel i Vincent Koch, piano, els components del trio Wanderer, ens han ofert aquest bis al segon moviment, l'Allegretto, del trio en piano número 6 en mi bemoll major, el segon de l'opus 70 de Ludwig van Beethoven, després d'un programa que contenia el juvenil trio opus 8 de Johannes Brahms i el segon trio, l'opus 100 de Franz Schubert. La ràdio televisió japonesa ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el juny del 2024 a la sala Kyoi de Tòquio i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Música de George Gershwin per continuar la programació de Catalunya Música. Sentirem la suite Catfish Row de l'òpera Porky and Bess, una suite orquestral que conté alguns dels fragments més coneguts de l'òpera, com per exemple el tema Summertime. En sentim la interpretació de l'Orquestra Simfònica de Saint Louis sota la direcció de Leonard Slatkin.

Les àries i cançons més conegudes de l'òpera de George Gershwin, Porky and Bess, queden recollides en aquesta suite titulada Catfish Row, que ens ha ofert l'Orquestra Simfònica de St. Louis, dirigida per Leonard Slatkin.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Xubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a xubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Escolta, què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquest que ara comença és el taller del luthier número 423. Un programa que avui ens porta la recuperació d'un instrument, un contrabaix concretament, que va pertànyer al pare i a l'avi de Lito Iglesias, violoncel·lista i actual director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Sentirem la conversa que vaig gravar amb ell el dia que es va presentar aquesta reparació al Conservatori i també les veus del luthier Emiliano Roca i de Roger Azcona, professor de contrabaix d'aquest centre. Després obrirem la caixa de ressonància amb la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música. Avui ens descobrirà un instrument de vent que conserven al museu. I acabarem amb un nou enfilall. La secció de curiositats que un cop al mes ens porta en Xavier Pagès Corella, compositor, director d'orquestra i professor al Conservatori del Liceu. Tenim gairebé 55 minuts de ràdio per endavant, així que comencem!
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Així sonava la música d'Erik Satie interpretada per un quartet de guitarres. Era l'obra titulada Nocients After Satie 2 and 3 del compositor Stephen Goss. La interpretació era del Barrios Guitar Quartet. El vídeo d'on hem extret la banda sonora que acabem d'escoltar el trobareu enllaçat a la llista de reproducció de YouTube que porta per títol Músiques per començar el taller.

0: M'agraden els instruments que no fallen a qui els ha de tocar i que són duradors. Mozart.
1: Ara fa uns dies, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona va acollir una activitat consistent en presentar la reparació que el luthier Emiliano Roca havia fet d'un instrument històric, un contrabaix que des de fa un temps forma part del banc d'instruments del mateix conservatori. Aquest contrabaix va pertànyer al pare i també a l'avi de Lito Iglesias, violoncel·lista i actualment director del Conservatori Municipal. El que us proposo és d'escoltar les converses que vaig poder enregistrar aquell dia al Conservatori, just després d'aquesta activitat. La primera conversa és amb Lito Iglesias, que ens parla de la seva vinculació amb aquest instrument.

0: Hola, Lito.
1: Hola, molt bon dia.
0: Som a casa teva, una mica hem vingut al conservatori, ens tornem a trobar aquí, aquest cop perquè l'Emiliano Roca ha presentat una restauració d'un instrument que t'és molt proper, oi que sí?
1: Totalment, des de la meva infància, un instrument que m'ha acompanyat, i no precisament en aquest cas el violoncel, sinó el contrabaix del meu pare, que va heredar també del meu avi. O sigui, aquí està la meva genealogia musical, és exactament aquesta, no? El meu avi tocava trompeta inicialment, també allò que passava de que se't callen alguna dent o alguna cosa així, i buscaven els trompetistes, els instruments de vent, algun instrument alternatiu, i va agafar el contrabaix, i el meu pare ja va ser contrabaixista des de l'inici.
0: Contrabaixista professional, va tocar en orquestra i en banda, oi?
1: Exactament, allà a la Corunya. El meu avi era de la zona de Santiago, que és on va, d'alguna forma, comprar, quan va comprar aquest contrabaix, va ser a Santiago, es va traslladar a la Corunya, i després, quan va morir el meu pare, doncs vam decidir donar-lo al conservatori. I per mi també és l'alegria de tenir-ho a prop, és una vinculació molt emocional.
0: I va tenir un accident i per això d'aquí ve la restauració de l'Emiliano, oi?
1: Exactament, l'instrument estava en bones condicions per tocar. De fet, l'instrument que tocava el meu pare habitualment a la seva darrera època, el tenia a casa per estudiar i per fer els seus bolos. I bé, aquí amb unes obres que es van fer cap al 2020, doncs va haver un accident amb els... Li va caure a sobre, no sabem molt bé, perquè ningú en el seu moment ens ho va comunicar, i ens ho va trobar mesos després, que sí, que estava realment molt desfet, i amb el dilema de que val la pena, no val la pena, que fem. Amb el Roger, que el professor de contrabaix, van decidir que sí que valia la pena, perquè era un model especial, de mida, de cos tirant a petit, però és un instrument quatre quarts, el mànec és la posició normal, i podria encaixar en el perfil d'algun tipus d'alumnes que estan entre el tres quarts i el gran.
0: La restauració ha quedat gairebé com nou, no es veuen les cicatrius d'aquesta destrossa que va patir l'instrument.
1: Espectacular, realment, sí, sí. Recordo el moment que el vaig veure trencat, que era se't partia l'ànima, no? Dius, ostres, no el volia ni mirar. Vaig trencar la funda i, bueno, ahí està, no? I bé, realment el vam rebre ahir mateix, va arribar aquí al conservatori, ja l'Emiliano doncs va fer una feina extraordinària. Avui ens ha compartit amb una sèrie de fotos de tot el procés i és realment espectacular. Encara coneixem a fons el procés, és més valuosa la feina que ha fet, i sona bé, pot ser millor que abans i tot, perquè al moure peces, doncs, bueno, se reactiven les connexions de l'instrument.
0: És bonic, més enllà d'aquesta vinculació sentimental, familiar que tens amb l'instrument, que continuï sonant. És un instrument que farà el seu servei aquí als futurs músics.
1: Evidentment. És la màgia que tenen aquests instruments que ens superen en segles, no? Ara, quan escoltem els topis dels Stradivarius de l'època gloriosa de la loteria, com estan vius encara, no? Després de 300 anys i estan vius i en molt bona estat, millor que nosaltres. Vull dir que és aquesta màgia de la fusta que guanya la vibració amb el temps, i passen molt poques altres eines que tenim a prop, no? Que les millors siguin les de fa 300 anys, no? És màgic això, sí, realment.
0: El fet d'organitzar aquesta trobada, que l'Emiliano hagi pogut explicar aquesta reparació que ha fet, és instructiu també pels alumnes que han vingut, oi?
1: Sí, sí, totalment. Més a més, ho ha fet amb un sentit didàctic absolut, perquè aprofitava la fotografia com si fos un escàner. És l'oportunitat de veure l'instrument d'una forma que no es pot veure d'una altra manera. I recordo tota la foto aquella de tota la llargada de les fustes interiors, de la barra harmònica, de com encaixaven la fusta, i bé, ha estat super didàctic.
0: De fet, un alumne fins i tot li ha preguntat on havia estudiat loteria. Vull dir que potser arran d'això es desperta algun interès per aquest món.
1: Sí, sí. Vull dir que és tot una professió que quan t'enganxa, t'enganxa. Vull dir que a mi sempre em recorda el taller d'un luthier, la casa del mago Merlín, no? Ahí amb les pòcimes i tot misteri, tot... És realment molt, molt inspirador.
0: Lito Iglesias, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més i felicitats per la part que et toca.
1: Doncs jo encantat de parlar amb vosaltres i de compartir aquesta història.
0: Sentim ara la conversa amb Emiliano Roca, el luthier especialista en contrabaixos, que va voler presentar i compartir aquesta reparació amb els assistents, explicant tot el procés amb l'ajuda de fotografies.

0: Hola, Emiliano.
1: Hola.
0: Ens tornem a trobar avui en una ocasió molt especial, no?
1: Sí, avui presentem aquí al Conservatori del Bruc un instrument que he reparat i que ha estat més d'un any al meu taller i una reparació complexa. I llavors, per celebrar aquest retrobament d'aquest instrument, que a més té la seva història, hem fet una petita trobada aquí amb fotografies de tota la reparació i he pogut explicar tot el procés d'aquesta reparació complexa.
0: Això ho fas habitualment, documentar en fotografia cadascuna d'aquestes reparacions?
1: Les reparacions sí, m'agrada fer fotografies i moltes vegades als clients li vaig enviant resultats o com va quedant i tot això, i a més per mi, per tenir un arxiu per mi. És la primera vegada que agafo totes aquestes fotografies i fem una trobada per ensenyar precisament una reparació concreta.
0: El contrabaix et va arribar en bastant mal estat, oi?
1: Sí, el problema era a la tapa superior, una trencadissa molt gran, no? Un forat bastant gran, que després va resultar convertir-se en 5 parts, i totes aquestes parts s'havien d'unir primer perquè finalment aquesta unió de totes aquestes 5 parts puguin encolar-se a la tapa, no? I recuperar la forma i el format original de la caixa.
0: No puc dir que ha quedat com nou, perquè es veu al pas dels anys, és un instrument molt antic, però no es nota tot això que ens has ensenyat a les fotografies.
1: Clar, d'això es tracta, no? Hi ha reforços per dintre, hi ha tota una sèrie de tècniques i tota una sèrie de coses, perquè des de fora l'instrument, bueno, es veuen unes esquerdes i es veu que té els seus anys, però no es veu tota la feina que hi ha dintre, no?
0: Què en sabem d'aquest instrument? És, dèiem, molt antic, més de 100 anys?
1: Jo crec que segurament sí. El Lito parlava l'altre abans de, com a mínim, els anys 30 del segle XX, per tant, el més segur és que tingui més de 100 anys. És un instrument de factura típica de taller, que li diem els útils, o sigui, de taller, no de taller artesanal, sinó, o sigui, tot i que la feina es feia artesanalment, però eren tallers, molts que hi havia en Europa, que treballaven diversos lutiers o artesans junts. Llavors cadascú es dedicava a fer una part i el procés estava alguna part més mecanitzada i sobretot estandarditzat, no? I llavors podien treballar més ràpid i abaratir costos, no? I era una manera de treballar que, bueno, després la industrialització la va portar a l'extrem més gran, però abans d'això feien aquesta mena d'instruments que són de molt bona qualitat, tenen ja uns quants anys, estan molt tocats i estan ben construïts, tècnicament estan ben construïts.
0: Per tant, té anys per davant.
1: I sí, segurament sí. Sobretot el més important en els instruments, per molt antics que siguin, és reparar-los bé, perquè durin i perquè segueixin funcionant com el primer dia, no?
0: Hem parlat abans de la teva presentació, em deies primer, més o menys farem mitja horeta d'ensenyar fotografies, però ja de seguida hi ha hagut interacció amb la gent que ha vingut, oi?
1: Sí, perquè, clar, la gent de seguida pregunta coses, llavors et porten, tu tens preparat molt, però, bueno, jo ja pensava que podia passar i llavors no tinc cap inconvenient, vull dir, de fet a mi m'agrada perquè allà surten els dubtes que són els que jo haig de resoldre. Jo ja sé el que he fet, no? Jo vinc aquí a explicar el que he fet, però ells, des de la seva perspectiva, potser necessiten explicacions diferents, no?
0: De fet, tota l'estona han estat molt atents al que anaves explicant, al que anaves ensenyant. Això, en certa manera, també et reconforta, no?, que hi hagi interès.
1: Sí. I sobretot jo estava molt pendent de la reacció del Lito Iglesias, que és el no? Ell era l'instrument del seu avi, que després va ser del seu pare, i per tant a mi tenia com uns nervis de saber què em pensava ell, no? I quan el sentís, què em pensava, perquè ell sí que recorda el so que tenia l'instrument. Jo no sé, perquè a mi em va arribar ja trencat i sense produir so. Per tant, jo vaig fer tot el que vaig poder, però com a cegues, no? Sense conèixer el so de l'instrument. I m'ha donat molta alegria sentir que deia que havia reconegut el so de l'instrument del seu avi, però més obert, no? Aquell timbre que és tan bonic que té, però amb un so més obert, no? Per tant, això vol dir que hem fet bona feina perquè hem mantingut el bo que tenia l'instrument, que era la sonoritat i el timbre, però li hem donat més obertura i més seguretat i l'instrument està més fort.
0: En tot cas, una bona experiència aquesta d'ensenyar la teva feina, amb ganes de repetir-ho?
1: Sí, moltes. La veritat és que aquesta és la primera que ho faig així a nivell oficial i tal, però sí que m'agradaria fer-ho més vegades i jo encantat.
0: Emiliano Roca, moltes gràcies, content de retrobar-te. Fins la propera.
1: Moltes gràcies a tu, com sempre, un plaer.

I l'última conversa que us proposo en relació a aquest contrabaix del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, que ha reparat fa poc Emiliano Roca, és amb Roger Azcona, contrabaixista i professor de contrabaix en aquest

0: Hola, Roger.
1: Hola.
0: Tu ets el professor de contrabaix del Conservatori. Què suposa per tu i pels teus alumnes una activitat com aquesta?
1: Primer que tot, dir que el que me la va proposar va ser l'Emiliano. A mi no m'havia vingut al cap, i aprofitant la circumstància de que ens havia reparat aquest instrument, doncs ens servia com d'excusa, doncs, per descobrir com funcionen aquest tipus d'instruments, no? Perquè aquí al Conservatori, doncs, aprenem a estudiar, a practicar molt, però moltes vegades no tenim molt clar com funciona, no? I vaig creure que seria l'excusa perfecta per conèixer una miqueta com funcionen els instruments que toquem cada dia, no? A nivell de física, i poder-los entendre millor, i que després això ens reverteixi una miqueta per saber-los tocar d'una manera més conscient, no?
0: No han vingut només alumnes teus, sinó també col·legues d'altres instruments de corda fregada. Tothom molt atent, no?
1: Sí, clar. O sigui, en principi va sorgir de l'aula de contrabaix arrel d'aquesta reparació, però era extensible a tots els alumnes i professors del departament de corda fregada, perquè, bueno, tenim les mateixes situacions, no? Ara que parlàvem de com fer per ficar una ànima a lloc, o que el pont estigui recte, o situacions aquestes ara que comentàvem, no? Ostres, me'n vaig de viatge i fa molta humitat. I sigui un contrabaix o sigui un violí, doncs ens trobem una miqueta amb les mateixes situacions.
0: Aquest instrument formarà part de l'aula de contrabaix. Teniu un banc d'instruments, un banc de contrabaixos. A qui donarà servei aquest instrument?
1: Doncs, com has pogut veure a la classe, tenim instruments de diferents mides, perquè els alumnes comencen amb 12 anys fins als que acaben, que en tenen 18, que és aquestes edats en què fan l'estiron, i depèn de quin és creix de cop, o n'hi ha d'altres que has vist el primer alumne que ha vingut l'Ander, que és molt, molt petitó, no? Aleshores, tenim diferents mides, des de la mida mig fins a la mida 3/4, que són les més habituals. I bé, diguem que els contrabaixos, de vegades això de les mides, és cada instrument és un món. En particular aquest instrument, diguem que és un instrument que pensàvem que li podíem donar un segon ús com a instrument d'estudi, vale? Moltes vegades també un instrument així per estudiar els estudis de grau professional no té per què ser un gran instrument, sinó un instrument que funcioni, que estigui ben, que sigui còmode de tocar, en el cas del contrabaix, i això, i pensàvem que aquest instrument li podríem donar una segona vida i que ens fos útil. Li hem ficat una pica perquè el pugui fer anar una persona més baixeta, una més alta, i això. I la majoria dels alumnes fan servir els instruments que tenim aquí al Conservatori. Hi ha alguns que són més nous, altres més antics, i tenim de vegades alguna donació, i bé, i en el cas aquest d'instrument, doncs era un instrument que havia estat de l'avi del Lito Iglesias, i també hi havia el component aquest una miqueta, no?, de ser un instrument que se l'estimava una miqueta per la història que tenia, no? Aleshores, ell li feia d'alguna manera, quan el va portar, volia que se'n pogués fer un ús, i bueno, ara hi ha molts més, no ens encabran, perquè ja has vist que està a tope, però això, cada instrument, moltes vegades podem pensar, no, aquest és el millor, aquest és el pitjor instrument, i moltes vegades et sorprens. Cada alumne moltes vegades acaba trobant quin és el seu instrument. Jo sempre els dic que provin tots els instruments que puguin, i cada persona és un món.
0: Deies que l'instrument l'estudiant el toca aquí, per tant no porta el seu instrument de casa, no?
1: Normalment no, perquè és el més pràctic per ells, perquè a part de les activitats d'aquí del Conservatori, cada nen té les seves extraescolars i tal, i anar amunt i avall cada dia amb l'instrument no és el més pràctic. Sí que n'hi ha alguns que de vegades porten el seu per l'audició, perquè se senten, és el que toquen més sovint, però sobretot doncs, pels assajos amb conjunts i coses que potser no necessiten filar tan prim, és el més pràctic i és el més habitual. Cada alumne doncs, fa ús dels instruments aquí.
0: I van variant d'instrument o cadascú té el seu més o menys?
1: Bueno, quan comencen, doncs comencen amb els més petits i fins que ja creixen i ja s'acaben quedant. Normalment cadascú acaba trobant el seu instrument favorit una miqueta. Tenim una mica el problema que de vegades hi ha instruments que tenen més èxit que d'altres i a la mateixa hora, potser, necessiten diverses persones a la vegada. Aleshores, el que fem normalment té prioritat l'alumne que té classe individual i els que puguin necessitar instrument per un conjunt, doncs, n'agafant d'altres. Per això ens hi trobem molt, els contrabaixistes, de vegades, d'aprendre a tocar amb instruments que no siguin el teu. I de vegades t'hi trobes, no?, d'anar a tocar amb una orquestra professional i estàs tocant un repertori que necessites tocar un instrument de 5 cordes i tu no el tens, no? Aleshores, doncs, acabes aprenent a tocar amb tota mena d'instruments.
0: En aquest sentit, sou més polivalents, potser, que altres instrumentistes de corda fregada.
1: És una mica com els pianistes, per exemple, no?, que sempre toquen amb instruments que no són el que tenen ells a casa. Sí, sí, i de tot se n'aprèn, eh? I s'aprèn a tocar amb bons instruments, amb instruments més justets, i tot i que el més recomanable és això, tenir un instrument d'unes mides adequades per la mà i el físic de cadascú, i més amb un instrument com aquest, com el contrabaix, que és molt gran, i el tema de l'ajust de l'instrument és molt important. Sí, sí.
0: Roger Azcona, moltes gràcies, contenta de conèixer't, vale. I fins a la propera.
1: Molt bé, un plaer també de conèixer-te a tu i que hagis vingut, i fins la propera.

0: veure l'etiqueta feta a Sant Cugat del Vallès ha fet somriure a la gent, com si hagués de posar només Cremona, París o Londres. Es pot fer un bon violí a qualsevol part del món.
1: lutier@catmusica.cat
2: Caixa de ressonància amb Marisa Ruiz Magaldi.
3: Marisa, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui tornem a portar un instrument de vent. Recordo que l'última vegada va ser el fagot rus, que va despertar un cert interès entre la gent, perquè d'entrada pel nom ja els va sobtar. Em consta que hi ha gent que va fins i tot anar al catàleg a veure quin aspecte tenia aquest fagot rus.
4: Que bé, doncs me n'alegro moltíssim. Per això som aquí.
3: I avui anem a un altre d'aquests instruments curiosos.
4: Curiosos i no tant. Del que parlarem avui és d'un trombó, que en el fons és un trombó, no té més secret, però té característiques molt peculiars. És un instrument que es diu buxen. Ara podríem delegar-li aquesta secció, aquesta subsecció, en el nostre estimat manxaire Jaume Iats, que us explicaria el problema terminològic que hi ha amb aquest instrument, perquè no tothom està d'acord en què si s'ha de dir buxen, si s'ha de dir buxin, si s'ha de dir buxí. És un tema molt complex que ell domina molt més que jo i, per tant, li deixarem aquesta qüestió en el nostre estimat manxaire. Però el que defineix el buxen és la campana.
3: És aquell instrument que té forma animal?
4: Així és. Els buxens són trombons, instruments aeròfons de broquet, amb una vara, com un trombó, però que tenen la campana en forma de drac o de serp. És un instrument molt espectacular, a més, molt sovint aquestes campanes en forma de drac o de serp, a més, amb la boca ben oberta i amb unes dents ben grosses, eh? Estan policromats, estan decorats i són realment molt impactants i molt espectaculars.
3: Recordo haver-ne vist alguna de les vostres vitrines, oi?
4: I tant, n'hi ha més d'un. De fet, en tenim 14 i n'hi ha 3 que estan exposats a les vitrines. La resta, òbviament, es troben al catàleg en línia. Val a dir que d'aquests 14... n'hi ha 2 que són només la vara. No tenim el cos del trombó i, per tant, no tenim la campana de serp o de drac.
3: Anem a l'origen una mica d'aquest instrument. Com és que algú decideix que un seguit de trombons han de tenir aquest aspecte? Se sap, això?
4: Doncs hi ha diverses teories, però, en general, el que està comunament acordat o validat pels experts és que el buxen comença a difondre's, a construir-se i a decorar-se d'aquesta manera a partir de la Revolució Francesa. Estem en una França del segle XIX, en què les bandes uniformades, desfilant i tocant música pel carrer, doncs és una cosa que comença a estar a l'ordre del dia, igual com ho estaria, i encara ho està, aquí al nostre país. Aleshores, el fet que en una festa d'un poble o d'una ciutat, hi hagués una banda amb instruments, amb caps d'animal, no? Es veu que no només hi havia buxens amb caps de serp, sinó hi havia altres animals també, que en formaven part, doncs era un fet musical així molt espectacular que atreia molt a grans multituds, no?
3: Per tant, era un reclam.
4: I tant, era un reclam, tot plegat era un reclam. El que era un reclam és veure senyors joves uniformats passejant pel carrer i tocant uns instruments tan espectaculars. De fet, si aneu als museus de Sitges, al Museu Maricel de Sitges, hi ha una pintura espectacular, preciosa, un quadre enorme, de Felip Masó, que es diu la processó de Sant Bartomeu. Sant Bartomeu és el patró de Sitges, dona nom a l'església parroquial, que està a un minut a peu del museu. És un poble preciós, una visita molt recomanable. Doncs a la processó de Sant Bartomeu, Felip Masó pinta una escena d'aquesta festivitat, que és el 24 d'agost, en què es veu, us convido que jugueu a buscar buxens, perquè n'hi han, i Felip Masó els va pintar. I això no només ho va fer ell, ho van fer molts pintors, està àmpliament representat i documentat com a iconografia musical, el buxen.
3: Per tant, i per les en plural, en deu haver més d'un i més de 2 de buxens en aquest quadre.
4: En el quadre, jo el dia que el vaig veure, no fa gaire, n'hi vaig comptar 3. Però va ser una visita molt llampec, molt ràpida, així que convido els oients a que hi vagin, que vagin als museus de Sitges i que comptin els buxens que hi ha a la processó de Sant Bartomeu.
3: Que facin treball de camp i que els busquin.
4: Això mateix, que ens ajudin, que està molt bé.
3: Parlaves de Sitges, per tant, es va expandir des de França, diguem que és un instrument que es va escampar per tota Europa.
4: Sí, especialment el que

0: És França, la península Ibèrica i Itàlia. No hi ha massa documentació de que arribés a la part del nord, tot i que sí que sembla que fins al sud d'Alemanya va arribar. Però és un instrument molt, molt centreeuropeu, de la zona de França, Àustria, el nord d'Itàlia, i també va arribar aquí a Catalunya per el contacte evident que teníem amb la societat francesa. Però és un instrument molt associat a França. Tant és així que Berlioz, Hector Berlioz, el va utilitzar específicament per a la seva missa solennel de 1824. Així que és un instrument que estava absolutament a l'ordre del dia en la primera meitat del segle XIX. Avui en dia, malauradament, doncs ja no el toca ningú, però tenim la sort de poder-lo veure aquí al museu.
1: Dius que no el toca ningú i tampoc se'n deuen fer, no?
0: No, no se'n fan. Se'n feien molts aquí a Catalunya, eh? De fet, dels que tenim, n'hi ha ben bé mitja dotzena que tenim l'autoria informada i són de lutiers d'aquí. Són Francesc Espanya, Narcís Coll, Vivet, Estela Bernareggi... O sigui que són fets aquí o com a mínim són venuts aquí, perquè hi ha una etiqueta que ens ho diu. No? Per tant, el Buxén està molt, molt arrelat aquí a Catalunya.
1: I els que teniu a la vostra col·lecció, n'hi ha algun que es pugui tocar?
0: N'hem fet tocar algun, hem fet alguna prova amb algun instrument, amb en Pep Moliner, que és fiscornaire, professor de l'ESMUC, i ha pogut arribar a sonar. No amb un nivell com per poder-hi fer un concert o per poder-hi gravar un disc, ni molt menys. Però sí que n'hem arribat a poder fer sonar algun Buxén. Però no amb el nivell que es requeriria per a un ús musical realment bo o amb la suficient qualitat. Un detall molt curiós és que la serp té dins una llengua metàl·lica a la campana. I aquesta llengua sembla ser que es podia batre quan es tocava. Per tant, mentre un músic marxava i tocava, podia fer batre la llengua de la serp per donar-li encara més espectacle a la cosa. És un so entre trombó i trompa. O sigui, no és ben bé ni una cosa ni l'altra. Però pot ser tan fortíssim i extrem de processó com delicat i suau.
1: Has parlat de l'àmbit de les bandes. Era un instrument també, ara pensava en el baixó, que sonés en les esglésies?
0: Dins les esglésies no en tinc constància. La documentació que tenim és d'un ús festiu, de processó, de música de banda a fora, sobretot bandes militars, bandes de pobles i aquest ús així. A dins de l'església és possible que també hi fos, que fes tots els papers de l'auca, oi? Com tants instruments, però l'ús més habitual, pel que nosaltres sabem, és a fora, és al carrer.
1: Clar, avui hem parlat del buxen, que és un instrument que associem al món animal. Tu n'has parlat en aquesta mateixa secció de la presència dels animals en la decoració i també en el format dels instruments. Aquest formaria part de la col·lecció aquesta d'animalades musicals, no sé si dir-ho així.
0: I tant, i tant. Fa temps teníem un projecte de xarxes socials que es deia Divendres Bèsties, que va triomfar molt per això, perquè posàvem en relació els animals amb els instruments. I si veniu a l'exposició permanent del museu, en veureu molts. I us convidem també a fer el joc que us proposem a l'audioguia, que és per a públic familiar, de 0 a 99 anys, en el que, entre d'altres, descobrireu també el Buxén.
1: Marisa Ruiz Magaldi, moltes gràcies per obrir una vegada més la caixa de ressonància. Fins la propera.
0: Fins la propera, gràcies a vosaltres.

0: Així sonava un dels buxens del Museu de la Música de Barcelona en la interpretació de Pep Moliner. Era la banda sonora d'un vídeo que trobareu al canal de YouTube del mateix museu.
1: Això sempre els dic als nanos, de vegades, quan els ensenyo. Dic, no us passeu una estoneta en l'instrument deixant anar els dits que vagin on vagin? Que de vegades, de manera intuïtiva, sembla mentida que vas a parar llocs que dius, ostres, que és bonic això, no? I aleshores, d'allà em pot sortir alguna cosa. Moltes de les coses que he escrit, diguéssim, amb l'instrument, doncs han vingut d'improvisacions que feies i el vol que sabes alguna cosa que era especial... I allà li veies un món i aleshores començaves a estirar de la corda fins que arribaves al final de la peça i te'n donaves compte d'aquella petita cosa que havies trobat, aquella petita cèl·lula que havies descobert, ja integrava tot el que venia després, no?

0: Enfilalls. Amb Xavier Pagès Corella.
1: Xavier, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, tu toques moltes tecles. Perquè...
2: Sí, avui és un bon dia.
1: És veritat,
2: per
1: no?
2: Per dir això, sí.
1: Perquè avui parlem de tecles, precisament.
2: Exactament.
1: Dic que toques moltes tecles perquè ets compositor, ets director d'orquestra, professor, pianista, que aquestes tecles les veiem menys en el teu cas, no?
2: Sí, la pianista realment les veig jo a casa meva i si algú passa per allà potser se sent com les toco, però no fora d'allà. En els cercles íntims, podríem dir.
1: Molt bé, molt bé. Deia que avui t'has fixat en aquest element característic dels instruments de tecla, precisament, o sigui que quan vulguis, endavant.
2: Bé, doncs avui el que veurem fonamentalment és de què estan fetes les tecles i com ha anat evolucionant amb els anys, no? Llavors, així, de manera introductòria, no, podríem dir que les tecles, tot i que les veiem des de fora, no, tenen com una estructura interna que amaga, doncs, una mica l'estalvi. Podríem dir que quan es construeixen les tecles sempre s'ha intentat optimitzar el cost, no?, per fer que els instruments siguin més accessibles, i les tecles, doncs, no s'escapen d'aquesta tendència. Llavors, tenen una estructura interna normalment de fusta, que són fustes, entre cometes, més barates, no?, més accessibles, però també han de tenir unes certes característiques, és a dir, no qualsevol fusta val per ficar-la en el nucli d'una tecla. Aquestes fustes, fonamentalment, han de ser fustes que aguantin la temperatura i la humitat bé, perquè en el moment que entra humitat o que s'expandeixen excessivament quan puja la temperatura, doncs llavors, evidentment, les tecles fregarien les unes amb les altres i no baixarien bé, que això passa. És a dir, jo tinc un instrument, tinc un harmònium, que quan ve l'estiu s'encallen algunes de les tecles i a la millor no és per la fusta en si, sinó hi poden haver-hi altres elements que facin que també aquestes coses passin, però evidentment el constructor ha d'intentar que això passi el mínim possible i per això és important de triar la fusta que sigui de qualitat, no? I després tenim el revestiment, no? El revestiment exterior, que és ja la part que l'intèrpret entra en contacte, és la part que es veu també, o sigui, ha de tenir una part estètica, ha de tenir una part pràctica de que la persona que la toca estigui a gust amb el contacte amb la tecla, i per tant han de ser uns materials també que compleixin aquestes condicions, no? Que el tacte siguin agradables, que no rellisquin, i a sobre que visualment siguin, doncs, estèticament interessants, no?
1: Ara parlaves del revestiment. Quan pensem en tecles, ens venen a la ment dos colors, que és el blanc i el negre. Sempre ha estat així?
2: Sí, blanc-negre en sentit extrem, perquè és el que nosaltres veiem més ara en el piano, són realment blanc i negre, però no sempre ha estat així. És a dir, que els colors han d'estar gradacions, podríem dir, de clar i de fosc, no? Perquè, clar, els materials naturals no són blancs i negres. Si això, blanc i negre, és un extrem que hi hem arribat artificialment, podríem dir, però els materials naturals tenen una gradació de colors que més aviat es belluguen entre l'ocre, el marró, etc., o un marró molt fosc o un ocre més claret, no? Els constructors d'instruments, de teclat en aquest cas, van decidir triar per a cadascuna de les tecles un color, aquest color més clar o més fosc. Llavors, vosaltres sabeu que les tecles del piano tenim dos nivells, podríem dir, no? El nivell més baix, que són el que correspondria a les tecles naturals, que diem tècnicament, que no tenen alteració, i després tenim les tecles negres que corresponen a les tecles, a les notes alterades, no? Com els sostinguts i els bemolls. Llavors, clar, hi ha alguns instruments que la zona de les tecles naturals, les baixes o les que estan a la part baixa, eren clares, i les que estan elevades, que són els sostinguts, els bemolls, les notes alterades, eren més fosques. Però també es dona la situació inversa, que és que les de baix siguin les fosques i les altes siguin les clares, no?
1: Per exemple, els instruments de tecla històrics tenen moltes vegades els colors invertits, no?
2: Sí, de fet, és una mica això. M'he estat mirant uns quants teclats per preparar la secció i la veritat és que els teclats antics van començar prenent la part baixa com a clara i la part alta com a fosca. Era bastant usual això, tot i que també es podia trobar a l'invers, no? Però hi havia una predominància de la clara sobre la fosca. Però es va donar en la circumstància que, entrat ja el barroc, a França sobretot, es va començar a posar de moda la inversa, és a dir, que les tecles de les alteracions fossin blanques i la resta fosques. Va ser una moda, podríem dir, no? I a més, com que es va succeir a França, que era un dels nuclis importants d'activitat i de música de teclat, etc., clar, també es va escampar, no? Si allà està de moda, doncs serà que és una cosa bona, no? I bé, doncs va haver un període que això va estar també com a part més dominant. Però de seguida es va tornar a invertir. Doncs la raó per la qual això va passar, diguéssim, pot ser bastant hipotètic, perquè no hi ha algun lloc que s'hagi dit això ha de ser d'aquesta manera o ha de ser d'una altra, sinó que són raons que podem treure nosaltres a partir de la lògica, no? El que fa pensar que les tecles fosques acabessin eliminant-se de la part baixa és que visualment la separació entre tecles és com un forat que queda, que és fosc perquè no hi ha res entremig, i en el moment que tu fiques totes les tecles fosques, aquest forat deixa de veure's, no? I això és molt important perquè el pianista ha de tocar les tecles i ha de veure on t'ha posat el dit, més enllà del tacte, ha de veure on t'ha de posar el dit. Si ho veu tot fosc, inclòs el forat que la separa, doncs això ho fa molt més difícil que no passi si les tecles són blanques, perquè llavors es veu molt més clara la línia que separa cadascuna de les tecles. I amb les tecles negres, doncs ja queden, com que hi ha un espai entremig d'elles, separat per les blanques, i és molt més fàcil, no?
1: És una bona raó, aquesta practicitat, sí, bàsicament, no?
2: Jo crec que és la més lògica. Llavors, clar, aquest fet de tenir les tecles altes blanques potser estèticament pot ser bonic, no? I això potser devia ser una de les raons per les quals es va posar de moda, però al final es va acabar imposant la practicitat.
1: Abans has parlat ja una mica de l'estructura de cada tecla, amb la part de la fusta i el revestiment. Pel que fa als materials, Xavier, quin tipus de fustes o revestiments trobaríem? Entenc que això també ha evolucionat.
2: Bé, les fustes, evidentment, hi ha les que hi ha, és a dir, no n'ha aparegut arbres nous, però sí, sobretot el revestiment és el que més ha canviat, no? Llavors, tenim que les fustes més bones per totes aquelles condicions que hem dit de la humitat i de la temperatura són fonamentalment el faig, el pi, l'avet i el tilé. No sé si són fustes realment que tenen aquestes condicions de no expandir-se excessivament i de també ser relativament lleugeres perquè la tecla ha de tenir una certa agilitat, etc., una inèrcia adequada, no? I totes aquestes fustes compleixen aquestes condicions. I després, tot aquest el recobriment, l'estem pensant de que són recobriments relativament finets. És a dir, perquè, clar, estem intentant estalviar, no? Llavors aquests materials són cars i llavors s'ha d'intentar que siguin lo suficientment gruixuts com perquè no es gastin o no es trenquin i lo suficientment prims perquè no ens siguin cars, no? Llavors els materials tenim de més cars a menys cars, no? Podríem dir l'os de vaca, per exemple, permet tenir ossos relativament grans, estem pensant en la cama, no? de la vaca, que són ossos, el fèmur o així, que són ossos grans, per tant pots tirar làmines llargues, que és el que necessitem per fer una tecla, llavors i són relativament fàcils d'obtenir. Això seria la versió barata de la tecla blanca, podríem dir, no? Després ja tenim materials més cars, com podrien ser l'ivori, no? L'ivori és un material que ja és més difícil d'obtenir, estem parlant d'un ullal d'elefant, no? S'ha de caçar elefant, s'ha d'anar a buscar lluny a l'Àfrica o la Índia, on te sigui.
1: Però de fet ara ja no deixen caçar elefants.
2: No, ara no, després en parlem, d'això, val? Però estem parlant de fa molts anys, eh? Vull dir, quan es va començar a fer servir aquest material a les tecles, en aquell moment encara era normal caçar elefants i utilitzar els seus ullals, no? I després tenim altres materials que també s'utilitzen, més estranys encara, com podria ser la closca de tortuga. La closca de tortuga també és com un os, no? I a més n'hi ha bastant. Pots desmuntar la closca i fent el raspejat adequat i extraient el material, doncs també es poden obtenir materials blancs i durs, que és el que necessitem per una tecla. Alternativament, tenim el nàcar, per exemple, també, que és tot el que es crea dins la closca dels mol·luscs, no? Aquest material també és un material molt utilitzat com a substitut, per exemple, de l'ivori. I després entrem en les fustes fosques per fer les tecles negres, com per exemple fustes com el banús, el palissandre, també, que són fustes molt denses, podríem dir, resistents, i a més boniques. O sigui, tenen un estèticament són molt, molt, molt, molt boniques pel color i per la textura també, no? Són fustes cares perquè costen de fer créixer, s'han d'anar a buscar lluny també. Són fustes tropicals, doncs, que tenen un cost que no tothom es pot permetre a l'hora de construir un instrument, no? Alternatives, doncs, aquestes fustes són el boix, per exemple, o la parera també, doncs, que poden servir com a fustes una mica més barates i que es poden utilitzar també a la construcció de les tecles.
1: Entenc que últimament, per aquestes prohibicions que dèiem de l'ivori i de més, es fan servir molt més materials sintètics. Això també passa amb altres instruments, altres parts dels instruments, les mateixes cordes dels instruments de la família del violí ja no són, o no acostumen a ser cordes de budell, cordes de tripa, sinó que són metàl·liques o sintètiques. En el cas de les tecles del piano, o de l'orga, o de qualsevol instrument de teclat, una mica passa el mateix, no?
2: Exactament, és a dir, que al final arriba un moment que s'ha de decidir si perjudiquem a la natura o intentem buscar una solució que sigui més sostenible, no? I en aquest cas, doncs, tots els pianos moderns han incorporat materials sintètics de nova creació. Cada fàbrica, o sigui, cada marca de pianos ha buscat fer la seva investigació i la tenen també com a molt secreta, no? És a dir, li han donat un nom al material, però no sabem exactament com està fet perquè és la seva patent, no? Podríem dir. Llavors hi ha materials com, per exemple, Liboplast, Liborite, que es diu, també el Neotex, que són de diferents marques de pianos, i fins i tot tenim un ivori vegetal, un ivori que no és ivori, sinó que prové d'una planta i que si veiéssiu aquesta planta, si feu la cerca i poseu ivori vegetal al cercador i us sortirà una planta que és molt curiosa, que és de color blanc i que és com una mena de nou que també s'utilitza per substituir l'ivori.
1: Bé, doncs avui els Enfilalls ens hem volgut acostar a aquest fascinant món de les tecles dels instruments. Xavier, moltes gràcies i fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. Moltes gràcies a Lito Iglesias, Emiliano Roca, Roger Azcona, Marisa Ruiz Magaldi i Xavier Pagès Corella per fer-lo possible. I gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Si en voleu més, ja ho sabeu, catmusica.cat/tallerlutier. Fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
2: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: A partir d'avui fins diumenge, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, presidirà la representació del govern en la 38a edició de l'Aplec Internacional Adifolk, que se celebra a Estocolm. La consellera estarà acompanyada per la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Carol Duran, també el director general de la Unió Europea i Acció Exterior, Oriol Lázaro, i el delegat del govern de Catalunya als Països Nòrdics i Bàltics, José Luis Martos. Hi participaran unes 1.200 persones de 42 entitats de cultura popular catalana, en la que serà l'edició més multitudinària de la història. L'Aplec forma part del festival suec Kulturfestivalen, on la cultura catalana és la convidada d'honor. I més temes, Inés Alonso i la Zarzamora presenten Cançons d'amor i desamor dels segles d'or, un recorregut per la música ibèrica dels segles XVI a XVIII, avui a les 7 del vespre a Olp, demà a 8:45 del vespre a Vilamitjana i diumenge a les 7 de la tarda a Llanars. El Festival Jordi Savall homenatjarà Montserrat Torrent amb un concert d'orgue a quatre mans al costat d'un dels seus deixebles més reconeguts, Juan de la Rubia. Oferiran un programa que alternarà intervencions a solistes i una interpretació conjunta de les dues peces per a orgue mecànic de Beethoven. Serà avui a 8:45 del vespre a l'església de Sant Joan de Valls. El FEMAP acull avui el concert Vent de l'Est de la formació Sweet Noise, que ens convida a descobrir un Telemann jove de 24 anys en la seva etapa al servei del comte Promnitz a Silèsia, l'actual Polònia. Avui, a les 8 del vespre, a l'església de Sant Vicenç, a Estamariu. I a les 9 del vespre, a l'església de Santa Cristina d'Aro, recital de piano a càrrec del pianista xinès Xung Wang, guanyador del Premi Maria Canals d'aquest any. I el baríton Mikhail Timoshenko amb la pianista Elitsa Deseva interpretarà el cicle Winterreise, viatge d'hivern, de Schubert, a 9:45 del vespre a l'església de Sant Pere de Pals. I mitja hora més tard, el Festival Jordi Savall presentarà l'estrena absoluta de Lumen Tenebrae per a 8 veus a capella de Bernat Vivancos, que de fet ha escrit expressament per aquesta edició i que està inspirada en l'eclipsi solar que hi va haver aquest dimecres. El concert anirà a càrrec de la jove Capella Reial de Catalunya, dirigida per Lluïsa Vilamajor, que completarà el programa amb motets polifònics de Tomàs Lluís de Victòria, Cristóbal de Morales i altres mestres del Renaixement Hispànic, a les 10 del vespre a l'església del Reial Monestir de Santes Creus. I a 11:15, The Talis Scholars, prestigiosa formació experta en polifonia renaixentista, tornarà al Festival de Torroella amb un programa dedicat a Palestrina i Lassus, completat amb obres d'Orvo Par i Nicolas Hombard. El concert es farà a l'església de Sant Genís. I ara també us destaquem algunes de les propostes previstes per aquest cap de setmana. Això sí, atenció, perquè el Festival de Torroella ha anunciat la cancel·lació del recital de la soprano Nadina Sierra per motius de salut. De fet, la soprano havia de debutar demà dissabte amb la pianista Brian Wegorn. El que sí que es farà dins d'aquest mateix Festival de Torroella és el concert monogràfic dedicat a Mozart amb la Freiburger Barockorchester i la soprano Janine de Vic, diumenge a 9:45 a l'Auditori Espaiter. I Galia Benalí i Romina Lishka presentaran el Call to Prayer dins del FEMAP, el Festival de Música Antiga del Pirineu, aquest dissabte a Vilanova de Banat i diumenge a Tremp. Els dos concerts es faran a 12:45 del migdia. I també el FEMAP, Axabeba, oferirà els colors de l'edat mitjana, un viatge per 4 segles de música medieval. Dissabte, 8:15 del vespre, a l'església vella del Pont de Suert, i diumenge, a 8:00 PM, a l'església romànica de Sant Climent, a Coll de Nargó. I a la mateixa hora, dins del festival Vespres Musicals a Saldes, la formació Ars Nova Trio reinterpretarà cançons de Queen, Stevie Wonder, ABBA o Elvis Presley en format cambra. I la Schubertiada presenta la soprano Matilda Sterbi i el pianista Matti Hirvonen amb líder de Schubert, Grieg, Nistrem, Sibelius, diumenge, tot això, 8:15 PM, a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. I a Mallorca continua el Festival Chopin de Valldemossa amb el pianista Yehuda Prokopovich, dissabte i diumenge, 9:15 PM. I a 10:00, al Sunset Jazz Club de Girona, actuació de la jove contrabaixista Camil Arcarazo amb Shai Maestro i Jordi Rossi. I per aquest cap de setmana hi ha diverses propostes del Festival Jordi Savall. Dissabte, 8:15 PM, a l'església del Reial Monestir de Santes Creus, concert del Quartet Mosaics amb un programa dedicat a Haydn i Arriaga. I a 10:00 PM, concert del contratenor franco-britànic William Shelton i la soprano catalana Eleonor Martínez amb Hesperion 21, tot això dirigit per Jordi Savall. I diumenge a 12:00 PM, al Convent de les Arts d'Alcover, Olga Pashenko interpretarà el cicle de peces per a piano Sol, l'any, de Fanny Mendelssohn, amb lectura de poemes de Mireia Calafell, Blanca Llumvidal, Greta Sibling i Anna Tobias, a càrrec de l'actriu Helena Tarrats. I a 10:00 PM, a la plaça de Sant Bernat del Reial Monestir de Santes Creus, Le Concert de Nation, sota la direcció de Jordi Savall, oferirà un programa dedicat a la sinfonia de Félix Mendelssohn.
2: Cat Música al dia. Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui tenim convidat al Violí Vermell. Avui passarem l'hora conversant amb el compositor Arnau Bataller i escoltant música seva. Parlarem de la seva trajectòria, de la seva carrera i del seu ofici de compositor de música de cinema i també de la seva banda sonora més recent, la d'un film que en aquests moments tenim als cinemes i que força gent està anant a veure. Balandrau, ben salvatge.
0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: I amb en Pau Lasi, el control tècnic, naturalment.
0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: L'Arnau Bataller, nascut el 28 de març del 1977 a Alzira, al País Valencià. Gràcies a la influència dels seus pares, de ben xicotet, es va interessar per la música i als 7 anys va iniciar els seus estudis de solfeig i violí a la Societat Musical d'Alzira. No va ser, però, fins que va acabar el COU que no es va plantejar que la música fos la seva carrera professional i després d'obtenir el títol de violí va decidir apostar per la composició de música per a l'audiovisual i per això va decidir anar-se'n a estudiar als Estats Units, a la Universitat del Sud de Califòrnia, a Los Angeles, en aquells moments probablement el millor centre del món en aquesta especialitat. Allà va estudiar-hi 3 anys amb mestres com David Raksin o Christopher Young i assistint a xerrades i seminaris impartits per gent com Don Davis, l'Elmer Bernstein, en Basil Poledouris o en Trevor Jones, obtenint, en finalitzar els seus estudis americans, el Bachelor Degree en composició amb la qualificació Magna Cum Laude. Acabats els estudis, torna a casa i és a partir del 2002 que l'Arnau Bataller desenvolupa la seva carrera professional, que fins ara l'ha dut a compondre gairebé un centenar de títols, entre música per obres de teatre, publicitat, curtmetratges, sèries de ficció i documentals i bandes sonores per a llargmetratges. L'Arnau Bataller és el compositor de la música de sèries que segur que us sonen molt, entre moltes altres, Armazenda o Polseres Vermelles, per exemple. I és el compositor de bandes sonores, també entre moltes altres, de pel·lícules de gran èxit com La herencia Valdemar, del 2010, Herois, del 2010 també, Lo mejor de Eva, del 2012, Rec 4 Apocalipsi, del 2014, A Perfect Day, del 2015, Mediterráneo, del 2021 o El 47, de 2024. Actualment, l'Arnau Bataller és un dels compositors més importants de la música de cinema de casa nostra i també de l'Estat espanyol, i combina la seva professió com a compositor cinematogràfic amb fer de professor de composició per als mitjans audiovisuals a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya. La relació del violí vermell amb l'Arnau Bataller ve de lluny, gairebé des dels inicis del programa. L'Arnau Bataller és un compositor que sempre ens ha agradat i el que hem anat seguint de manera continuada, tot i que amb presències espaiades en el temps. El violí vermell va començar la temporada 2008-2009. Doncs bé, ja el 2010, en la nostra segona temporada, els mesos de juny i juliol, vam dedicar 2 programes a la música de l'Arnau Bataller. El primer sobre les seves composicions per al cinema i la televisió i el segon per a la seva música per a curtmetratges, documentals i música concertística. Ell tot just feia 8 anys que havia començat en la música per a l'audiovisual, així que aquells primers programes comprenien l'arc 2002-2010. Després no va ser fins al 2019 que vam dedicar uns altres 2 programes a la música de l'Arnau, com a continuació d'aquells 2 programes del 2010. El primer, el mes de novembre, sobre la seva música de curts i sèries, i el segon, el desembre, sobre les seves bandes sonores per a llargmetratges, cobrint l'arc cronològic, doncs, 2010-2019. Naturalment, per la vostra informació, aquests 4 programes, si voleu, els podeu recuperar, si us ve de gust, a la plataforma del 3CAT. De fet, només heu d'entrar a internet, fer la cerca El violí vermell Arnau Bataller i segurament el cercador ja us hi durà. I mira, vet aquí que és ara, el 2026, el mes de març, que per primera vegada tenim l'Arnau Bataller com a convidat en persona al programa.
0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Bon dia, Arnau. Benvingut al Violí Vermell.
2: Moltes gràcies. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Seguint aquesta cadència de programes, ja veig que tard o d'hora hauré de dedicar un altre programa, un o dos, a la teva música des del 2019. fins ara, que no ha sigut pas poca, i per cert, també cal dir-ho, força exitosa. Per tant, igual t'acabo demanant materials per poder-los fer-los escoltar a l'oient. Suposo que cap problema.
2: Oi? Cap problema, cap problema.
1: Mira, avui el que m'agradaria és dividir el programa en dues parts. M'agradaria començar parlant i sentint música de Balandrau, Ben Salvatge, la teva última banda sonora estrenada als cinemes, i després, si et sembla bé, ja parlem més de tu, de la teva carrera, de la teva professió com a compositor de bandes sonores. Però com que aquest programa ha de ser principalment musical, i a mi crec que ja se m'està sentint força minuts seguits, si et sembla bé, sentim ja una primera audició directament de Balandrau, i així ja ho tenim de cara per entrar en matèria. Benvolguts oients, us convido a sentir el tema principal d'aquesta banda sonora, Balandrau, d'Arnau Bataller.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
1: Mira, com que jo tinc una part una mica així gamberra, jo ja començo a saltar-me el guió que tenia aquí de preguntes, perquè ara estic pensant que igual hi ha oients que no han vist la pel·lícula, suposo que igual han sentit parlar de què va, però que no l'han vist, o igual ni tan sols saben ni de què va, i que potser fins i tot ni tan sols han escoltat mai música teva, i acaben de sentir aquest primer tema.
2: Sí.
1: Arnau, a tu, havent compost aquest tema, a tu quines són les coses que t'emocionen?
2: Pues mira, ara l'estava escoltant i estava recordant moltes coses que he experimentat en el procés d'arribar a aquesta música. I a mi m'emociona recordar que la primera vegada que li vaig ensenyar la música al director, al Fernando Trullols, al qual m'uneix una amistat molt, molt gran, veure-lo plorar, per exemple. Jo sóc des de ben petit, jo sóc molt impressionable i molt emocionable, massa, diria.
1: Bé.
2: Massa. He patit molt per moltíssimes coses de, ai, pobret, mira, aquí... Yeah. I sol tenir una connexió així com molt ràpida o directa amb gent que està patint o que necessita ajuda o que... I crec que la música, en aquest cas, és una ferramenta molt bona i molt, molt ràpida per curar moltes ferides i per, durant un moment, sanar. I quan escolto aquesta música, no sé, està feta també amb una pulsació, amb una cadència, que el que intenta és que després de qualsevol problema que pugues haver tingut, escoltes aquesta música i et sents una mica més tranquil, més relaxat.
1: Que igual t'alliberes i t'acabes de deixar anar del tot, però després...
2: Sí, sí, aquesta era la funció d'aquesta música a la pel·lícula. Has viscut un drama real, has estat amb els personatges, has estat patint i segurament t'has emocionat, però l'última lectura que has de tenir de tot el que ha passat és de tranquil·litat.
1: I arribarem, centrem-nos jo almenys amb la llista de preguntes que tenia. A veure, per començar, anem allò al principi. Explica'ns com et va arribar... Bueno, espera't, abans potser millor que, ja que deia que igual hi ha gent que no sap de què va això, doncs posem en situació el personal. Balandrau ben salvatge, que aquest és el títol complet de la pel·lícula, és un film dirigit per Fernando Trullols, protagonitzat per l'Álvaro Cervantes, en Marc Martínez, la Bruna Cosí, basat en el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, de Jordi Cruz, i que narra el fet real esdevingut entre el 30 de desembre de l'any 2000 i els primers dies de gener del 2001, quan un petit grup de muntanyencs pujant al Balandrau, una muntanya de 2.585 metres situada a la serra que separa les valls de Ribes i de Camprodon, es van trobar de manera sobtada enmig d'un torb. Un torb és un fenomen meteorològic, sever, propi del Pirineu, que consisteix en un vent salvatge, d'aquí el títol també de la pel·lícula, que aixeca i arrossega la neu ja caiguda, reduint la visibilitat a gairebé no res i creant una sensació tèrmica extrema, desorientant absolutament a qui s'hi troba, un fenomen molt perillós que malauradament va enganxar pel mig aquells pobres muntanyencs. La pel·lícula ens explica aquest fet real que va passar i el rescat posterior, on només es va poder rescatar una única persona en vida. Doncs anem, allò que deia, anem al principi. Per començar, explica'ns com et va arribar la pel·lícula i per als oients que no saben com funciona això de compondre una banda sonora per una pel·lícula, quins són els primers passos que segueixes quan t'arriba un encàrrec com aquest?
2: Doncs mira, aquesta pel·lícula m'arriba perquè jo amb el director, amb el Fernando Trullols, ja vam treballar farà 15 anys al seu... Bueno, un curtmetratge que va fer El barco pirata, amb el que va guanyar el Goya, el millor curtmetratge, i des d'ahir que ens coneixem i ens hem tornat pues, molt amics de veure futbol del Barça, per exemple.
1: Oh, que fantàstic!
2: Quedem moltíssim. De fet, no havíem tingut més ocasions de tornar a treballar. El Fernando s'ha dedicat durant aquest temps a ser ajudant de direcció, i en els últims anys sí que he tingut més oportunitats de ser director, i de fet aquesta és la seva primera pel·lícula com a director de pel·lícula per al cinema. Llavors, m'arriba per aquí, i també perquè està involucrat el Tono Folguera com a productor, que ja havia treballat prèviament a Mediterrània, ja ens coneixíem. I, bueno, és una història que el primer de tot és que està basada en fets reals. I quan tu estàs fent la pregunta de com comences... El primer és ser conscient de la història que estàs contant. No és el mateix fer una pel·lícula, per exemple, Mediterrània o Balandrau, en què tens això, una història real que ha passat, uns supervivents i una gent que pot veure aquesta pel·lícula, i això
1: et condiciona.
2: I condiciona sobretot amb el concepte de responsabilitat que tens per a contar aquesta història i contar-la bé, i responsabilitat amb la gent implicada. I això és una cosa que des del principi Fernando tenia molt clara. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula d'homenatge i és una pel·lícula per a ajudar a dir adéu a aquella gent que va marxar i també per posar en valor tota la gent que va estar esforçant-se per ajudar i trobar el supervivent i per rescatar els cossos.
1: Clar, en aquest sentit, i el fil del que estàs dient està basada en uns fets reals, dels que hi ha testimonis vius, del que se'n va fer un llibre i del que, a més, no gaire temps fa, es va fer un documental. Has anat a buscar documentar-te per fer això o amb el guió o el que tu sabies a la pel·lícula ja no et calia?
2: Jo al seu moment vaig veure el documental farà anys i em va impactar moltíssim el fet d'això de la recreació i pensar, ostres, aquí tan a prop ha passat això, no? Això em va impactar. Però realment sí que vam fer un estudi previ, bàsicament va ser una excursió a Balandrau que vam fer amb el Fernando i amb alguns amics. Va ser molt interessant per posar-li cara i ulls al lloc físic. Sí. Vam fer aquesta excursió, que va ser preciosa, una perquè estàs al mateix lloc, i també Fernando, que amb això és molt, molt bo, portava un ramell de flors, el van portar, va ser com una espècie de demanar-li permís a la muntanya per contar la història. I casualment vam veure algun animal que apareix després a la pel·lícula, que pareixia que estigués preparat, però allí estava, sí, el van veure i va ser com, ostres...
1: Sí, ho va fer una mica com els antics romans, veu fer una cerimònia gairebé de bons auguris als déus perquè us fossin benèvols i propicis.
2: Total, és que amb això el Fernando és molt... dedica molt de temps a crear aquest entorn... on tu saps que no sols estàs contant una pel·lícula, sinó vas una mica més enllà. De fet, hi ha una anècdota, però que també ha influït a l'hora de treballar. Per a fer la planificació amb el rodatge, no podien desplaçar-se, perquè, clar, una vegada tu ja has trepitjat la neu, això queda marcat i es veu. Llavors, el Fernando explica que ell feia tota la planificació amb noteig d'aquestos de clic de fa mòbil. Cada un d'aquestos representava a un personatge. Després, a la postproducció, totes les vegades que venia al meu estudi, portava els clics de fa mòbil. Quan anava a muntar, portava els clics de fa mòbil i els muntava allí i deia, mira, és que estem fent la pel·lícula per aquesta gent. Aquesta gent, aquest clic representa aquesta persona, pim-pam-pam. I totes les vegades que hi ha vingut al meu estudi i altres estudis, portava... És a dir, s'ha portat la pel·lícula a sobre durant un any i algo. Això, clar, quan tu comences a fer la música, és com, ostres, aquí ho hem de fer bé i ens hem d'implicar emocionalment amb el que vol contar ell i després, sense voler, t'impliques també amb què els ha passat i com s'està contant i...
1: Clar, i aquí és... A veure, els oients tenen ara present aquest primer tema. Un primer tema que quan comences la pel·lícula i comences a sentir aquesta música, primera, ja t'ha guanyat, t'ha desarmat, i a partir d'aquí ho saps que la pel·lícula i la música faran amb tu el que voldran, d'acord? A més, és una música molt bella, molt, molt, molt bonica. Clar, a veure, estem parlant d'una pel·lícula d'una desgràcia que passa a la muntanya d'uns muntanyencs, d'una tempesta absolutament increïble que et passa per sobre, un rescat ple de tensió, molta angoixa per part dels familiars... A veure, podríeu haver sucat pa en el dolor aliè i en la situació? M'ho dic, podria haver sigut una pel·lícula molt, permet-me l'expressió, pornogràfica en el dolor. Mira que ja se't fa escapar llagrimetes, però podria haver sigut una cosa molt tremenda. I, en canvi, el plantejament musical en cap moment va per aquí.
2: Sí, és...
1: O sigui, com us... A l'hora de parlar amb tu, el director, i dir, hem de fer la música d'això, com s'estableix el to?
2: Mira... ara estàs parlant per a mi una de les coses més importants que s'ha de fer al principi, que s'ha de fer bé, que no té tant a veure amb les melodies i les harmonies i qüestions musicals, sinó el concepte musical que tu utilitzaràs en la pel·lícula. Quin és el toc? Què és el que estem contant i com ho estem contant? Llavors aquí tens moltes opcions i una de les que sempre ha estat a la taula és, una, hem de ser respectuosos, dos, hi ha suficient càrrega dramàtica i dolor a les imatges i a la història, i tres, volem una música que en certs moments està amb el que està passant, és a dir, estem allí amb els personatges, però la sensació és que és una música que està transcendint del que estem veient, és a dir, va més enllà del que estàs veient. Això és una cosa que a mi m'agrada molt parlar i que té a veure amb la dimensió també de la música, no? Tu en la música pots fer que l'espectador estiga experimentant i això ho faràs des d'una proposta una mica més petita, més crua, que no tinga una sonoritat molt gran. I en el moment en què tu agafes una sonoritat una mica més gran i en quant a proposta, vols que el que està passant allí, sí, estàs amb ell, però la música ja t'està parlant de que no està allí present, però que està al voltant, el que seria el fora de càmera narratiu de la pel·lícula. Llavors això va ser el punt de partida. Després hi havia un altre concepte que li agradava molt al Fernando, que era les paraules al vent, que era un poema de totes aquelles paraules que es van perdre, que s'emporta el vent i que ja no tornes a escoltar. I ahir vam dir, vale, estaria bé, de fet, jo des de l'herència Valdemar no havia tornat a escriure amb cor, si no recordo mal.
1: Des de l'herència Valdemar?
2: Sí.
1: Estem parlant de 2010.
2: 10, sí, sí, perquè
1: no calia. No, la qual cosa t'honora, perquè, així de clar, una de les tirades dels primers anys del segle XXI, sobretot en els compositors espanyols, és que ve qualsevol personatge tontaina amb un bar, demana un tallat i el compositor li fot un cor de 40 membres.
2: Sí, sí.
1: Entens? I hi ha hagut durant uns anys una exageració de l'ús del cor. Vull dir, vaja, a mi, als meus ulls, això que acabes de dir t'honora.
2: I de fet, el plantejament va ser, vale, si utilitzarem cor, però en moments molt puntuals. I el cor apareix a tres moments al principi de la pel·lícula i no tornem a escoltar el cor fins quasi el final de la pel·lícula. I aquest fragment que estem escoltant són els títols de crèdit que, a més, apareixen quan estem veient les imatges reals, que això també impacta moltíssim. Al principi, quan s'estava plantejant la pel·lícula, de fet, hi havia algú... Bueno, algú haurà de fer una cançó per als crèdits finals.
1: Oh, per Dios.
2: I vaig dir, no, sisplau, deixeu-me a mi, deixeu-me intentar-ho, que jo crec que ho podem aconseguir. I, per sort, des del principi, amb el Fernando, bueno, teníem la prova de l'algodón. Era venir allí i si no plorava, doncs no... I plorava, eh? O sigui, cada vegada que ha vingut hi havia, doncs, això...
1: La
2: llagrimeta. Però això és molt important perquè, clar, la pel·lícula, nosaltres quan l'estem fent, l'hem vist mil vegades i arriba un moment en què...
1: Ja tens fet el callo.
2: Clar. Que no a mi em passa molt amb les comèdies, per exemple. Hi ha un moment que dic, ostres,
1: ja no fa
2: això
1: gràcia.
2: Fa gràcia o no fa gràcia? O això dona atenció o no? No. Però aquí, des del principi, veies que, ostres, no, aquí ja ho he vist 3 o 4 vegades, però és que m'estic tornant a emocionar. I a mi m'ha passat cada vegada que he anat al cinema a veure la pel·lícula, perquè, clar, és una experiència molt enriquidora veure-la amb altra gent. Es fa un silenci.
1: Sí,
2: i comences a escoltar... Els llagrimetes per aquí, sí. I totes les vegades s'ha passat i és un moment que realment és màgic.
1: De totes maneres, també us ho dic, podria ser audiència que això us espanti a l'hora d'anar a veure la pel·lícula. Jo us la recomano, ni molt menys, eh? Hi ha pel·lícules molt, com us ho diria, molt sàdiques amb l'espectador i aquesta no ho és. Val? En absolut. El que passa és que som humans i sentim, i la pel·lícula fa sentir. Us proposo de sentir ara el tema titulat Gaudint de la vida. És el tema, podríem dir-ho així, de presentació de personatges, dels personatges protagonistes, i sobretot per establir la nostra vinculació amb ells. Hi ha un desenvolupament del tema principal, i amb les imatges veiem que d'això es tracta, perquè és que així eren, que són gent normal com nosaltres, amb les seves esperances i les seves il·lusions. Tanmateix, també us dic una cosa. Ara, quan sentim el tema, us voldria assenyalar que estiguéssiu atents a com acaba.

0: I enmig de tot això, naturalment, s'esdevé el que passa amb l'argument i s'esdevé el torb. Amb uns moments musicals que, en certa manera, prèviament ja han sigut més o menys anunciats, que et donen a intuir més o menys per on aniran els trets, però l'escena, la seqüència pròpiament del torb, quan es desenvolupa... Jo l'he vist dues vegades, la pel·lícula, en dies diferents, i em va seguir impressionant el segon cop com en el primer. El primer et passa per sobre, vull dir, s'aconsegueix allò, evidentment, salvant totes les distàncies, només faltaria amb el que els hi va passar amb ells, però realment, visualment i cinematogràficament, estàs assegut a la butaca i se't passa per sobre. Vull dir, hi ha una conjunció imatge, so, música, perquè aquest és un altre element que també em voldria destacar de la pel·lícula. Sonorament, és una pel·lícula excel·lent, excel·lent. El muntatge musical, l'edició de so, és, vaja, el meu parer, és totalment admirable. A veure, el proper tema que sentirem és precisament el del torb. Explica'ns-el.
1: Sí, mira, i és interessant perquè aquí hi ha també una altra decisió que jo crec que és molt acertada, és tota la part del torb a la pel·lícula són quasi 20 minuts sense música. I això, amb el que estàvem comentant, és una manera d'estar dins del torb.
0: Absolutament.
1: Quan tornem a escoltar la música, és el moment en què creem com una bombolla on podem escoltar els personatges i estem entenent que allò que estan dins dels personatges té una transcendència. Qui sap que som aquí? Ningú ho sap.
0: Ningú? Exacte.
1: Pam, música. I és ostres, això patirem. I a més, el que crec que també s'aconsegueix és que després, tota la música que hi haurà després, després d'aquest silenci, entra d'una altra manera. Venim d'un inici amb molta música i una música amb un to, podríem dir, molt amable. Trenquem i ens anem a... No hi ha música. I a partir d'aquí anem construint la idea del torb i la part de la tensió. Per a mi, el torb neix d'aquest concepte de les partícules, de la neu, el que m'explicava el Fernando, no? És com si t'estiguessin tirant poalades de neu a la cara, no veus res i no, quasi no escoltes res. Però és aquesta sensació de que també t'estan caient pedres. Llavors, vas plantejar una sonoritat més de textura i també un element que es va construir mica en mica. I és un element també constant que inclús després, quan tenim els temes una mica més melòdics i dramàtics, hi ha sempre algun element de tensió, que en aquest cas són dos clarinets i una flauta, que estan jugant amb aquesta idea que hem plantejat. Has d'estar molt atent, però és com una capa de brutícia sobre elements que són una mica més... més dramàtics i que són més melòdics. Llavors, d'aquesta manera aconseguim connectar sonorament els diversos temes que hi ha, que bàsicament hi ha quatre temes, quatre idees temàtiques a la pel·lícula. Una és el torb, que enllaça amb tota la part de tensió. És la mateixa idea, el torb desenvolupant la tensió. Després tenim la idea de les ganes de viure, que és un tema compartit entre els protagonistes i els rescatadors dels protagonistes. És gent que fa el que fa perquè té ganes de viure i és gent que no demana res a canvi per a fer el que fa. I després també hi ha un tema que a mi m'agrada molt, que és el que està associat a la decepció dels rescatadors quan no poden aconseguir el que volen. És a dir, hem anat a rescatar algú o volem fer això, però no ho aconseguim. I és com tu estàs assumint que...
0: La derrota.
1: Però s'assumeix també des d'una... He fet tot el que he pogut, no tinc res a recriminar-me.
0: De fet, hi ha un fil conductor en tota la música, que és acceptació.
1: Sí.
0: Absolutament.
1: Bàsicament. Absolutament. Que per a mi enllaça amb... Bueno, amb... Que jo crec que això t'ho dona una mica del temps i la maduresa, que és una de les maneres de no patir tant en aquesta vida. És acceptar una mica, però no acceptar des de la derrota, sinó de ser conscient de que tots patirem en algun moment determinat i com tu gestiones aquest dolor i com el pots convertir en una cosa no positiva, però que t'ajude a tirar endavant, o també acceptar que, bueno, que hi ha situacions que no controlem nosaltres i que van a passar.
0: Us proposo de sentir ara aquest tema que us deia titulat el torb. Sentirem primer la tonada del tema principal. Us en recordeu que us he dit que estiguem atents a com acabava el tema anterior, Gaudint de la vida, i ha acabat amb una nota greu final? Doncs en aquest tema, el Torb, després de sentir primer la tonada del tema principal, sentirem també una nota greu. Actua com a enllaç amb el final del tema anterior, és a dir, el que abans era premonició, ara és anunci, perquè tot just després arriba la desgràcia, arriba el Torb inacabable i que et sobrepassa i no hi pots fer res, i aquesta és la música que el representa.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Arnau, tu has fet molta música per pel·lícules de por, per pel·lícules de terror, n'has fet unes quantes, sí. I també per films que potser no són directament de terror, però sí que hi ha una tensió manifesta amb l'argument, d'acord? Bandes sonores majoritàriament, doncs abans ho esmentaves, estructurades en funció de temes que són més aviat atmosfèrics, de textures sonores gairebé més que musicals, diferents de, per exemple, Balandrau, o ara recordo Herois, molt més donats a la melodia. Dues preguntes en paral·lel. A tu quins t'agraden més, o amb quins et sents més còmodes? I segona, quins plantejaments tens tu diferents respecte a uns i uns altres?
2: Sí. Mira, jo en general soc molt, molt positiu en tot. Vull dir que a mi em donen el que em donen, acabo trobant-me còmode i m'ho passo molt bé. Les pel·lícules de textura, per exemple, i aquí, a part del tema que acabem d'escoltar, és treballar a través de la textura, permeten un treball tímbric on pots demanar certes tècniques més contemporànies que, diguem-ne, que estan... a mi em dona la satisfacció de que puc experimentar una mica més i que puc trobar aquella sonoritat que és més particular, perquè el timbre és molt, molt, molt important. Mediterrani, per exemple, això em passa, no? Que és, no és una pel·lícula de melodies, però sí és una pel·lícula de sensacions, i crec que la manera en què es treballen els instruments afavoreix. Però, clar, són molt difícils de recordar quan tu estàs escoltant, perquè no estan treballant a través de la melodia, que és el que més connecta o connecta més directament amb l'espectador.
1: I fins i tot quan aquí al programa em poso alguns com a audició, tinc consciència que segurament serà més dur de sentir que temes melòdics, allò, els Morricones i companyies dels últims anys. I sempre procuro, i això suposo que els oients us n'adoneu, perquè ho faig expressament, de dir, ei, que pot ser una mica dur, però és una aventura musical molt apassionant, perquè aquests temes acostumen a ser molt rics. Sí. O sigui, hi ha una creativitat al darrere molt complexa, però que hi és present, que quan t'hi puges al carro i segueixes la cinta de la música, ostres, et pot portar cap a unes sensacions emocionals vinculats amb la música o la sonoritat o les textures molt interessants.
2: Totalment. I el que a mi m'agrada d'aquest plantejament és que hi ha pel·lícules en què no és necessari que la música estiga remarcant o que tu com a espectador estàs percebint que està entrant. És a dir, la textura et permet estar allí, però no ser tan invasiva quan no ho necessita. I és un plantejament que hi ha pel·lícules que ho necessiten, sí. I que a mi m'agrada també. És saber... Jo crec que el més important al final és que tu com a compositor has de saber que estàs aportant una música per a que funcioni la pel·lícula.
1: Clar.
2: No per a que la gent diga, ai, que bé que ho fas. Llavors, quan tu això ho acceptes, no des de no he pogut fer la música que jo volia, sinó des de la satisfacció de fer la música que la pel·lícula necessitava, el canvi és bestial. Perquè jo sí que recordo que al principi tenia aquesta sensació, ai, no he pogut escriure. Clar, jo vaig començar a l'Herència Valdemar, que era música molt gran i molt evident, i després, mica en mica, va ser, ostres, ara ja no puc posar tanta música, ja no s'escolta tan bé.
1: No llueix tant.
2: No llueix tant. I va haver un moment en què vaig fer aquest canvi. Diu, ostres, no, és que no es tracta d'això, es tracta de que la pel·lícula sigui capaç de contar el que vol contar i que jo musicalment estic ajudant a que això passi. I per això, quan he hagut de treballar, no des de la melodia i l'harmonia o des del plantejament més tradicional, m'he sentit molt còmode, i això m'ha permès, per exemple, investigar molt tota la part electrònica, que és una part que a mi m'agrada moltíssim, que a Balandrau sols apareix en aquest moment el del Torb, que hem escoltat, la resta és totalment amb orquestra i cor i piano, i és una part, a mi m'encanta, jo dedico molt de temps en certes pel·lícules a buscar sons, a crear una paleta sonora que tinga una relació també, és a dir, el timbre ja està fent una funció narrativa, i perquè aquest so i no l'altre, i com l'aconsegueix,

0: construeixes, com el construeixes, tot això per a mi és un món de diversió. I moltes vegades dic que és que per aconseguir fer-ho bé no sols has de tenir un bagatge, no sols has de tenir una sensibilitat, sinó has de tenir unes ganes de jugar. És a dir, el procés m'ho estic passant tan bé que buscaré totes les opcions possibles per a trobar aquella que jo crec que és la definitiva.
1: Clar, llavors produeix, diguem-ne, que és una relació simètrica de contraris, perquè aquests temes el que has de buscar o busques és la riquesa en la complexitat, i clar, temes melòdics com poden ser aquests de Balandrau, suposo que el problema està en aconseguir assolir l'essència de la simplicitat. O sigui, deixar-ho depurat fins a tal punt que produeixi el mateix efecte que tu vols aconseguir amb els altres, però amb una línia melòdica molt més fina.
0: I és molt difícil. És a dir, emocionar des de l'essència i des de no buscar una complexitat és difícil d'aconseguir. Sí que és veritat que jo de sempre he tingut molta facilitat per a les melodies i per al treball harmònic. És a dir, ho veig com un element natural en mi. I la part electrònica també, vull dir que jo crec que tinc la sort de que he viscut molts tipus de música diferent des del meu procés d'aprenentatge, des de la meva joventut, o sigui, jo vaig començar a la Societat Musical d'Alzira, que era una banda, però tocant el violí, per tant, estava a l'orquestra. És a dir, ja tenia aquesta dualitat. Després anava a estudiar al conservatori, però m'agradava produir música techno. He passat per... Jo era molt friqui de... Tu què escoltes? No, jo escolto Saint-Saëns i escolto Oliver Messiaen, però a més també faig música techno. Vull dir, és com... Després he passat per la música tradicional amb la dolçaina, per exemple. És a dir, he fet una mica de tot i crec que he anat aprenent de cada una de les coses que anava fent i he incorporat d'una manera natural i tranquil·la elements de diversos llenguatges. Aquí a Balandrau, per exemple, el tema que hem escoltat és un concepte molt més agressiu, molt més obscur i harmònicament estem fora del plantejament tonal de la resta de les peces. Sí. A mi m'agrada molt jugar amb això, l'harmonia, la melodia... és modificable en funció de les necessitats narratives i no és que sols tens una manera única de crear la música, sinó que la pots adaptar en funció de la que la pel·lícula necessita.
1: Clar. Efectes i necessitats narratius. Ara sentirem el tema titulat El vestidor. Fa referència a l'indret on tots els familiars estaven junts, sí, sense saber que havia sigut dels seus parents i tot el que es va esdevenint. I aquí és on la pregunta és obligada, perquè és una pel·lícula que et desperta molt la sensibilitat i que et fa emocionar. I aquí faré una pregunta d'advocat del diable. O sigui, quin tant per cent hi ha de ara els fotré a plorar?
0: Jo sempre que faig la música, el primer espectador sóc jo. És a dir, jo he d'estar convençut o m'ha d'afectar i he d'estar tranquil que el que estic fent funciona. Llavors, quan estic fent la música d'aquest fragment, estic pensant en el que jo estic notant. La primera vegada que ho vaig veure em va afectar moltíssim perquè jo sóc pare també d'un nen i una nena, del Lluc i la Laia, que són les versions en català del Lluc i Leia, perquè són bessons.
1: Vull dir, oh!
0: Això, sí, sí, sí.
1: Oh!
0: Això s'havia de dir.
1: Oh! Ja m'has guanyat per tota la vida. Que bo!
0: Quan vaig veure l'escena, que farem una mica d'espoiler, però, bueno, és la filla d'un dels muntanyistes que veu el cos del seu pare.
1: Sí.
0: Ostres, jo vaig pensar, si li passarà a la meva filla, pobra...
1: Em moro.
0: I aquesta sensació, quan estava fent la música, la tenia. I a la vegada, és un moment molt dramàtic, però és de els moments musicals més petitets. Hi ha sols un piano i li dones molt d'espai al que està passant i estàs amb ella, però no des de el drama, sinó des del respecte i des de el record, que és la paraula
1: clau. Aquesta és la clau. El vestidor, Balandrau, Arnau Bataller.

0: Arnau, un premi Musimagen, tres vegades nominat al Goya pel Mediterráneo, la Paradoja de Antares, el 47, cinc vegades nominat al Gaudí i el vas guanyar per Mediterráneo. Com afecta de manera concreta, deixant de banda la satisfacció, tot això que ja dono per fet, però de manera concreta afecta d'alguna manera tots aquests reconeixements amb nominacions i amb premis en la teva vessant de compositor professional? O sigui, realment notes un abans i un després, sobretot d'aquests darrers anys en què realment has tingut més reconeixements?
1: Sí que, bueno, està molt bé això, tens més exposició pública, però no he notat una relació directa. Ja venia realment treballant molt. Sí que diré que els últims 5-6 anys han sigut pues això, molt, molt productius i molts projectes, i que al final, encara que soni com a tòpic, el premi real és continuar treballant. És a dir, els premis estan molt bé, és un reconeixement, però de vegades el reconeixement és com un tancament d'una etapa. I el premi real és que tu assisteixes a aquestes cerimònies, estàs nerviós perquè no saps si guanyaràs o no, però tens la tranquil·litat de, ostres, és que demà he de continuar fent música perquè he d'entregar més música i després he de fer un altre projecte. I tenir aquesta visió de, ara estem a març, però jo ja sé que durant tot l'any he d'estar fent música per a diversos projectes, et dona una tranquil·litat molt gran.
0: Bé, després et preguntaré pels propers projectes que puguis tenir, però com que veig que cada cop ens està quedant menys temps, voldria sentir com a mínim un parell d'audicions més. I la primera fa referència precisament a una, diguem, a un gran segment de la pel·lícula, que és el rescat, pròpiament dit, i en aquest sentit us proposo de sentir el tema Continuem buscant.

Mireu, Balandrau és una pel·lícula que comença amb unes vistes de la muntanya, unes vistes idíl·liques, amb el paisatge nevat i uns isards i uns rierols. Tot molt bonic, fins que veus el rètol senyalitzador de la muntanya gairebé colgat de neu, fins que veus una càmera fotogràfica mig enterrada. És l'endemà de la tragèdia, i fa un sol preciós i la muntanya està en pau. I la música que sentim és una música plena de bellesa, amb uns cors i un violí preciosos, una música que t'omple de pau i de serenor. Com sempre, estimats oients, és la música la que en les pel·lícules et diu com hem de veure les imatges, fins i tot millor que les imatges mateixes. És el poder meravellós de la música de cinema. La música és sempre l'ànima de la pel·lícula, el cos de la qual són les imatges. I en aquest cas és la música de l'Arnau Bataller des de bon començament que ens diu que aquesta pel·lícula no va del que veurem. Com sempre, en totes les pel·lícules, una cosa és l'argument i una altra cosa és el tema. En aquesta pel·lícula concreta, el tema no ens el dona ni el guió, ni les imatges, ni les interpretacions. Això són l'argument. En aquesta pel·lícula, el tema el sosté i l'expressa la música de la seva banda sonora, la música de l'Arnau Bataller. A Balandrau, la música ens ve de dalt. Amb les seves notes, l'Arnau Bataller posa música a l'ànima de les persones reals que van morir i que contemplen la dramatització de la tragèdia que van viure i que representen uns actors que fan dels seus personatges que van morir i dels seus familiars que se'ls estimaven. És la música d'unes ànimes que contemplen la tragèdia que elles mateixes van viure, sense dolor i amb molta, molta estima. La música de l'Arnau, així, ens apropa a les persones que hi va haver de debò, les que hi ha darrere dels personatges de la ficció, i les transcendeix. Són les ànimes que ens diuen: «Ei, que tot està bé, que tot està en pau». Amb la música de l'Arnau sents el dolor en les imatges i l'acceptes. Sents la solidaritat humana i és bella. La de l'Arnau és una música situada fora de la pel·lícula. Les notes musicals de l'Arnau ens fan sentir les ànimes dels morts de debò i ens fan arribar al seu estat sobre la dramatització impactant que estem veient. Venint de dalt la música, les ànimes ploren perquè veuen com ploren els seus éssers estimats, però des del despreniment, amb molt d'amor i tendresa, com en el tema musical del vestidor. Fins i tot quan veuen i aboquen el seu propi dolor com a víctimes, hi ha una transcendència gairebé litúrgica, com d'orgue, com en el tema «Ningú sap que som aquí». I és l'únic moment en què aquestes ànimes es rebrinquen. No els agrada reviure-ho. I són els únics moments en què la música es torna realment ombra. Fins i tot la música de rescat és música de batalla perduda perquè elles ja saben que no els trobaran vius i la música de l'Arnau no ens dona esperances. Però no des de la incertesa tensa d'un moment d'intriga, sinó des de la seguretat serena de la pèrdua. En aquest tram del rescat és quan un violí apareix amb força com un segon personatge, a vegades desdoblat en el conjunt de les cordes. La determinació individual, tant de l'únic supervivent com del bomber, i també l'esperit col·lectiu solidari. És quan el sentiment dels mortals està més a prop de l'essència de les ànimes. I és així que en el tema prop del final es fon amb el del personatge que sobreviu. Les últimes notes són de final de conte bonic, abans del tema dels crèdits. La pel·lícula no ens mostra cap retrobament esperat ni cap alegria dels rescatadors. La pel·lícula acaba en un pla general des de la muntanya, amb un helicòpter que marxa. La càmera es queda a la muntanya, des del punt de vista d'allò que va quedar a la muntanya i que des d'allà s'ho ha mirat tot i ens ha dit que fins i tot en el dolor més profund la vida està plena de bellesa. I la música dels crèdits ens torna a fer sentir el tema principal amb els seus cors, que ara ja sabem que són d'ànimes en pau. Mirada des de la música de l'Arnau Bataller, Balandrau ben salvatge deixa de ser una pel·lícula de desgràcies a la muntanya, de vides troncades o una pel·lícula de bombers. Mirada des de la seva música, Balandrau és una pel·lícula sobre l'acceptació. I aquest és el tema. Just quan en el film tot just ens representa la tragèdia i l'esquinçament dolorosíssim de la pèrdua, la música està ja situada més enllà, en l'acceptació del dol, en l'acceptació que la vida és vida i està plena d'amor. Veure la pel·lícula deixant-nos dur per la bellíssima música de l'Arnau Bataller ens farà sentir més tendresa i amor, que no pas angoixa i pena, que no en deixarem de sentir-la, però ens sentirem acompanyats pels que no hi són. I això reconforta i permet seguir endavant.
No puc dir que l'Arnau Batalló i jo siguem amics. Som coneguts i amb prou feines. Si li tingués més confiança, li diria que el considero un compositor molt intuïtiu i també un compositor d'ofici. I que crec que quan es permeti deixar anar del tot la seva intuïció profunda i molt humana, gairebé com elabora la seva professionalitat, perquè la professionalitat la té de sobres, aleshores ens arribarà encara la millor música de l'Arnau Batalló que està per venir, sens dubte.

0: Arnau, moltíssimes gràcies per haver vingut. Espero que hagis estat a gust al Violí Vermell.
1: Molt a gust, i a més és que es passa molt ràpid. Quan estàs a gust...
0: Ara en faríem un altre.
1: Sí, sense cap problema.
0: Bé, no ho descartem més endavant. Moltes gràcies. Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que hem tingut com a convidat l'Arnau Bataller. Amb ell hem parlat de la seva feina com a compositor i hem parlat sobretot de la seva banda sonora per a Balandrau, un film que encara podeu veure als cinemes. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui ens acompanya el pianista Anthony Rachinov, un dels caps de cartell del Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon, festival que l'agost del 2025 va arribar a la seva 40a edició. Als seus 35 anys, aquest artista nord-americà d'ascendència russa, Anthony Rachinov, és més que una promesa. Acumula un bon nombre de premis en concursos internacionals. El tercer premi al concurs de Montreal, el segon al Chopin dels Estats Units i els que ens queden més a prop, el millor intèrpret del Albéniz, del Maria Canals, o el primer del Ricard Vinyes. Precisament el concert que fa a Camprodon és un homenatge als 150 anys del naixement d'aquest eminent pianista lleidatà. En aquest concert enregistrat per Catalunya Música l'agost del 2025 al monestir de Sant Pere de Camprodon, Anthony Rachinov farà un recorregut per l'obra de Frédéric Chopin i s'aturarà a la suite Ibèria d'Albéniz a Màlaga. Tota una mostra de la seva confiança sorprenent per desafiar riscos. De moment, Chopin, que amb les seves peces per piano va explorar el que en diem microformes musicals, com ara balades, nocturns, scherzos, impromptus, poloneses, preludis i valsos. Però Chopin va ser un renovador que va portar trets nous a gèneres ja existents. Els seus valsos, per exemple, sorgeixen dels records del compositor i ens transmeten suggestions que no inviten directament al ball. Anthony Rachinov ens ofereix per començar el vals en la bemoll major, opus 42, per a molts un dels valsos favorits de Frédéric Chopin, però també un dels més difícils d'interpretar.

El Festival de Música Isaac Albéniz 2025 acull el pianista Anthony Radziwiłł, que dedica tot un programa a Frédéric Chopin. Ha començat amb el vals en la bemoll major opus 42 i continua amb un dels nocturns, les composicions més líriques que va produir. Sentirem un dels dos últims que va compondre el músic polonès, el nocturn en si major opus 62 número 1, que contrastarà immediatament amb un dels estudis de l'Opus 25, el desè, una peça de tècnica pianística que Chopin, amb art i destresa, va saber convertir en poema sonor.

Amb musicalitat i precisió, el pianista estatunidenc Anthony Ratchinoff captiva el públic del monestir de Sant Pere de Camprodon amb el repertori arriscat de Frédéric Chopin. Després del Nocturn en si major, opus 62, número 1, i de l'Estudi en si menor, opus 25, número 10, que ha tocat sense interrupció, ara afronta una de les obres del que anomenem l'últim Chopin, amb una polonesa, un gènere lligat a la vessant nacional de la música de Chopin. Per raons evidents, les seves poloneses van passar de ser miniatures convencionals de saló a poemes expansius. La polonesa que sentim és del 1841 i se la coneix com a polonesa tràgica. És la polonesa en fa sostingut menor, opus 44.

Anthony Ratchinoff, amb la seva capacitat per anar més enllà del repte virtuós, ens oferia la polonesa en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin. I ara, en aquest concert del festival, Isaac Albéniz ens mostra el seu caràcter narratiu amb una balada, un gènere que, tant en la literatura com en les cançons, l'associem a temes èpics i dramàtics, i sempre a la narrativa verbal. Però en compondre les quatre balades per piano, Chopin crea un gènere musical completament nou. S'apropia d'aquestes arrels verbals per generar la balada musical i en manté l'atmosfera de misteri i fantasia provinent de la poesia romàntica. La tercera, del 1841, és la més càlida i lírica. Per compondre-la, Chopin s'inspira en la llegenda d'Ondina, la sirena que s'enamora d'un príncep. Per això hi reconeixerem seqüències que suggereixen l'ondulació de les aigües.

Aplaudiments al Festival Isaac Albéniz de Camprodon pel pianista estatunidenc Anthony Ratchinoff, que ens ha ofert la balada número 3 en la bemoll major, opus 47, de Frédéric Chopin. La paraula impromptu és un terme francès que significa improvisació. Seguint el model de Schubert, Chopin va compondre 3 impromptus i una fantasia impromptu. En total, 4 paisatges musicals que captiven per la seva subtilesa i pel seu caràcter poètic i refinat. El primer és una pàgina plena de vitalitat, a l'inici i al final, on el piano juga amb remolins sonors. La secció central, com a contrast, apareix íntima i assossegada. El segon, en canvi, presenta una secció inicial calmada i expressiva, mentre que la segona és animada. Al final, retornem a la quietud. Doncs bé, ara Anthony Ratchinoff ens ofereix els impromptus número 1 i número 2 de Frédéric Chopin.

Anthony Radziwiłł, amb musicalitat i exigència, ens oferia els impromptus números 1 i 2 de Frédéric Chopin. I continua el programa dedicat a Chopin amb una de les obres que el compositor polonès va escriure a Mallorca, a la Cartoixa de Valldemossa, el 1839. En aquest concert, Anthony Radziwiłł recorre gairebé tots els gèneres que va treballar Chopin. Els va treballar i els va redefinir, perquè va donar contingut i autoritat genèrica a fragments o formes lliures que no eren pròpiament gèneres, formes com ara balades, improvisacions, masurques, nocturns, scherzi. Un scherzo, per exemple, significa literalment broma. Però Chopin en va canviar el significat. En lloc de concebre peces humorístiques i alegres, va compondre quatre scherzi de textura turbulenta i marcats pel dramatisme. Una forma sense precedents en el gènere. El tercer, en do sostingut menor, opus 39, és el més concís i mostra una grandiositat gairebé beethoveniana. A les mans d'Anthony Radziwiłł, l'scherzo número 3 en do sostingut menor, opus 39, de Frédéric Chopin, sona així.

El pianista Anthony Radziwiłł ens ha ofert ara l'Scherzo número 3 en do sostingut menor, opus 39 de Frédéric Chopin. Una part destacada de l'obra de Chopin està inspirada en la música de Polònia i la masurca n'és un exemple. Les quatre masurques, opus 17, les va completar el 1833, quan feia poc que s'havia establert a França com a refugiat polonès. Tot i que Chopin vivia lluny de la seva terra natal, mai va oblidar les seves arrels poloneses i aquest sentiment queda especialment reflectit en aquestes masurques. La masurca és una dansa de ritme ternari i de tempo no gaire ràpid, amb un accent al segon o al tercer temps de cada compàs. Chopin la va introduir a la música de concert i per això es va fer tan popular com per competir amb el vals i la polca. Però Chopin, sempre renovador, va portar a aquesta dansa noves suggestions que no inviten directament al ball. Ara sentim les masurques opus 17 de Frédéric Chopin.

Són les quatre masurques opus 17 de Frédéric Chopin que ha interpretat Anthony Ratzinoff en aquest concert del Festival Isaac Albéniz de Camprodon. Justament aquest pianista nord-americà d'ascendència russa va guanyar el premi al millor intèrpret d'Albéniz al concurs Maria Canals i per tancar l'audició al monestir de Sant Pere de Camprodon posa de rellevància el compositor camprodoní Isaac Albéniz, aquesta figura capdalt de la música per piano de finals del segle XIX i principis del XX. Ha triat una peça de la suite Ibèria, segurament l'obra pianística espanyola més important de tots els temps, la suite Ibèria, obra que reflecteix de manera directa els paisatges andalusos i les seves manifestacions artístiques i musicals, sempre de manera profunda, íntima, colorista, aristocràtica i popular. Màlaga pertany al quart i últim quadern de la suite Ibèria. És una partitura d'extraordinària dificultat rítmica i té reminiscències del Cante Jondo.

Màlaga, una peça del llibre quart de la suite Ibèria d'Isaac Albéniz. L'hem sentit a les mans del pianista Anthony Radziwiłł, que va guanyar el premi al millor intèrpret d'Albéniz al concurs Maria Canals. El concert que va fer el monestir de Sant Pere de Camprodon, dedicat tot a Chopin, es va acabar amb aquest homenatge al gran compositor camprodoní, Isaac Albéniz. Abans de plegar, però, encara va oferir un bis al públic del festival Isaac Albéniz, un altre Chopin, ara el preludi en re bemoll major, La gota d'aigua, opus 28, número 15.

0: És el preludi en re bemoll major La gota d'aigua, opus 28, número 15, de Frédéric Chopin. Avui ens ha acompanyat Anthony Radziñov, un dels caps de cartell del Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon, festival que l'agost del 2025 va arribar a la seva 40a edició. En aquest concert enregistrat per Catalunya Música l'agost del 2025 al monestir de Sant Pere de Camprodon, aquest pianista nord-americà d'ascendència russa, Anthony Radziñov, ha fet un recorregut pels valsos, nocturns, estudis poloneses, impromptus, balades i masurques de Frédéric Chopin i s'ha aturat a la suite Ibèria d'Albéniz a Màlaga. Tota una mostra de la seva confiança per desafiar riscos. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Continuem endavant la nostra programació ara amb la primera de les quatre obres de cambra que Johannes Brahms va dedicar al clarinet. És el trio amb clarinet en la menor opus 114. En sentim la interpretació de John Manass, clarinet, Yon Nakamatsu, piano i Clive Greensmith, violoncel.

La Vent de Syracuse, un brindis que es canta a l'òpera Beatrice de Benedict d'Héctor Berlioz, inspirada en la comèdia shakespeariana Molt soroll per res. Sentíem la veu d'Eric Schilling i l'acompanyament dels St. Anthony Singers i l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Colin Davis en una gravació de 1963. I els temps canvien, i els temps transformen, i els temps també ens transformen, i Tao, és a dir, tal com coneixem aquí dintre una tarda a l'òpera, també es va anar transformant. I es va, podríem dir, giberitzar, perquè de les 4 hores inicials ha passat aquesta hora, tenint en compte que aquelles 4 hores inicials incluïen sempre l'audició sencera d'una òpera. I és cert que hi ha òperes que duren 2 hores i mitja, però també n'hi ha que en duren més de 3, i fins i tot a la ratlla del 4 i superant aquelles 4 hores. Oi, senyor Wagner? Malgrat tot, els objectius continuen sent els mateixos. La idea d'il·lustrar, de formar i d'informar amb un mitjà eminentment sonor com és la ràdio, eminentment periodístic i a partir d'un art no difícil, però sí complex, que requereix certa formació com és l'òpera. I és així com es varen modificar moltes coses, caretes, separadors, sintonies d'entrada, sintonies de sortida i també els tècnics. L'enyoradíssim Alfred Marín, el pare sonor de l'identitat musical d'aquesta tarda a l'òpera, també el nostre company Dani Guinot, ja jubilat, i molt més joves, en Pau Blasi i l'Oriol Pinart. A tots ells cal unir també els puntuals suplents de la casa, que també han fet una molt bona feina al servei d'aquesta tarda a l'òpera. Això fins i tot en temps de pandèmia, en temps de Covid, i és que ni aquesta refotuda pandèmia ens va aturar ni ens va callar. I és que amb mascareta o sense mascareta, des de casa o com fos, i gràcies també a la col·laboració d'en Gerard Font, la tarda a l'òpera va continuar entre el mes de març del 2020 i aquell juny d'aquell any tan fatídic i oblidable. La tarda a l'òpera, també amb Covid, com la resta de la programació de Catalunya Música, va seguint oferint-vos el millor de nosaltres mateixos i sempre al servei del que pot oferir una emissora pública com aquesta. Però, com us dèiem, la vida continua i el programa d'avui, malgrat que té aquesta part de celebració i de record, també vol tenir la continuïtat, d'acord amb la normalitat d'aquestes temporades, la 23ena i l'actual 24ena, a l'entorn de l'edat d'or de la fonografia. I avui tocava, i avui toca, parlar també d'una gran veu a la que dediquem part d'aquest programa. Ni més ni menys que la veu de la soprano alemanya Hildegard Behrens, nascuda a Basel, Alemanya, el 1937 i morta a Tòquio l'any 2009. Una soprano eminentment dramàtica, de repertori extens, de Mozart a Alban Berg, passant per Wagner o Richard Strauss.

una dona que va estudiar violí i també dret i que va debutar en el paper de comtessa d'Almaviva de les Noces de Figaro a Friburg l'any 1971 i poc després el gran pas que va fer a la Deutsche Oper de Berlín. Una soprano molt reclamada en diversos festivals i teatres d'arreu del món, gran comunicadora amb la seva veu i també amb les prestacions actorals de primeríssim ordre. Una intèrpret, com us dèiem, wagneriana, straussiana i també una grandíssima Eleonora del Fidelio de primera categoria i que aquí a Barcelona vàrem tenir l'ocasió d'escoltar-la en el marc de dues de les temporades del Liceu en l'exili forçat per l'incendi que havia destruït el teatre l'any 1994. L'any 95 cantava la Eleonora del Fidelio de Beethoven en una audició per això de concert al Palau de la Música Catalana, al mateix recinte on l'any 1998 interpretaria un altre dels seus grans cavalls de batalla, mai millor dit, en el paper de Brunilda de La Valquíria, la primera jornada i segona de les òperes que integren la tetralogia wagneriana, L'Anell del Nibelung. Ara l'escoltarem en una gravació mozartiana enregistrada l'any 1983 al Metropolitan Opera House de Nova York en ocasió de la primera audició, de la primera representació que el teatre nord-americà acollia d'una òpera estrenada 201 anys abans. Parlem de l'Idomeneo, de Mozart, de la que Behrens fa una veritable creació del paper d'Electra. La sentim ara en l'ària di furore, podríem dir pràcticament ària de bogeria del tercer acte d'Oreste d'Ajace. Dirigeix James Levine.

I el públic enfolleix després d'aquesta interpretació vibrant, intensa, apassionada, rebuixada, eminentment expressiva i gairebé podríem dir expressionista, cantalluda, de Hildegard Behrens al servei de d'Oreste Dayache, l'àrea de follia d'Electra en el tercer acte de l'òpera Idomeneo Redicreta de Wolfgang Amadeus Mozart. L'acompanyava l'orquestra del Metropolitan Opera House de Nova York amb direcció de James Levine, una gravació de 1983 que suposava, com dèiem, la primera vegada que el teatre novaiorquès acollia unes representacions d'Idomeneo, òpera que s'havia estrenat 202 anys abans, el 1781, a Munic. I ara una gravació en estudi amb la que acabarem el programa d'avui. Un altre dels referents de Behrens, dèiem, és el Tristany i Isolde, de la que va fer una veritable creació, juntament, per generació, amb Gwynedd Jones i suplint la gran generació, per entendre'ns, de la Flagstad o de la Birgit Nilsson abans de les actuals Isoldes, Walter Ottmayer i ara, sí, definitivament, Lise Davidsen. Escoltem, doncs, el Mil d'un Leise, el traspàs o la mort o la transfiguració d'Isolde, el tercer i últim acte de l'òpera, en l'enregistrament que el mateix any d'aquelles funcions a Nova York, l'any 1983, feia Hildegard Behrens quan comptava amb 46 anys davant de Leonard Bernstein i de l'orquestra de la ràdio bavaresa. És Mil d'un Leise, el passatge conclusiu del drama musical de Richard Wagner amb la veu de Hildegard Behrens.

Milt und Leise, la transfiguració, la mort, el traspàs, digueu-li com vulgueu, d'Isolde, al final del Tristany Isolde de Richard Wagner, amb la veu inconfusible, personalíssima, de Hildegard Behrens, amb acompanyament de l'orquestra de la Ràdio Bavaresa, amb direcció de Leonard Bernstein, en una gravació en estudi de l'any 1983. Moment per posar a punt final aquest programa d'avui tan especialíssim, el programa número 1000 d'Una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música en aquesta temporada 24 d'aquest programa que la temporada que ve farà o faria 25 anys en el marc d'una emissora que en celebrarà 40. Molt contents, i molt content en particular aquest qui us ha parlat, Jaume Radigales, de poder seguir amb vosaltres i que vosaltres seguiu també amb nosaltres, sempre en bona companyia i sempre aprenent també dels vostres comentaris, de les vostres crítiques, siguin positives o siguin negatives, però sempre constructives, al servei d'això tan meravellós que anomenem òpera. Oriol Pinart, el muntatge musical, també us saludo avui d'una manera especial d'aquest programa que s'acomiada i que ho fa d'una manera molt emocionada i d'una manera molt especial dient-vos allò que hem dit tantes i tantes i tantes vegades al llarg de 1000 programes i al llarg de 24 temporades. Sigueu feliços.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. Per tancar les sessions de Jazz en Viu d'aquesta setmana, tornarem a Sèrbia, recuperant un altre dels concerts del Festival de Jazz de Novi Sad 2025. La protagonista de la sessió és la pianista cubana Mariali Pacheco. Nascuda a l'Havana el 1983, Pacheco ha sabut crear una veu personal combinant la tradició pianística clàssica de la seva formació a l'Institut d'Art de l'Havana amb la jazzística de referents com Chucho Valdés. Al currículum de Mariali Pacheco hi trobem un guardó molt important, el Solo Piano Competition del Festival de Jazz de Montreux. El va guanyar el 2012, convertint-se en la primera dona en guanyar aquest guardó en tota la història del Festival Suís. Des d'Alemanya, on es va establir el 2002, Mariali Pacheco fa una carrera internacional especialment acompanyada del seu trio, posant la seva tècnica extraordinària al servei de la integració de la música cubana i el jazz contemporani. Els patrons rítmics del danzón, del son, el bolero i la guajira són les bases damunt les quals Pacheco construeix les seves improvisacions amb el suport avui de dos músics colombians també establerts a Centroeuropa, el baixista Juan Camilo Villa i el percussionista Miguel Altamar de la Torre. La ràdio Sèrbia va gravar aquest concert l'11 d'octubre del 25 al Teatre Nacional Serbi de Novi Sad.

Mariali Pacheco, Juan Camilo Villa i Miguel Altamar en directe des del Festival de Jazz Novi Sad 2025 gràcies a aquesta xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió. Comença el concert.

Estem sentint la pianista cubana Mariali Pacheco i el seu trio en directe des del Festival Serbi de Novi Sad.

0: Thank you. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hello and welcome. So nice to see you all. We are so...
1: Aquesta és Mariali Pacheco. La sentim agraint els aplaudiments del públic serbi del Festival Novi Sad i presentant també els músics del seu trio, els colombians Juan Camilo Villa, al baix, i Miguel Altamar de la Torre, a la bateria. En aquest concert, la seva primera visita, per cert, a Sèrbia, estan presentant el treball Reload, l'àlbum recent del trio, que és, de fet, un homenatge a Cuba, a l'Amèrica Llatina en general, a la seva gent, la seva música, la seva cultura, els seus colors, les seves vibracions. Zapateo, el tema amb el qual han començat, era un arranjament que Mariali Pacheco ha fet d'una dansa rural popular. Han tocat després Les Tres Lindes Cubanes, una cançó popular original d'Antonio María Romeu. Ens proposen per seguir una altra melodia popular, Burundaga, una paraula molt estranya que té molts significats. Un d'ells és la poció que una dona donaria a un home per tal que l'estimés per sempre. Una tradició que prové de la cultura ioruba portada a Cuba des de l'Àfrica i que faria que qui pren aquesta pòssima estimi per sempre més. Burundaga.

0: Juan Camilo Villa.
1: Mariali Pacheco saludant el baixista Juan Camilo Villa, coprotagonista de Burundaga, el tema que jo sentia. Riulot, tema original de Mariali Pacheco, amb el qual seguiran, és una composició fruit d'un temps recent que gairebé hem oblidat, el temps de la pandèmia. Mariali Pacheco no va poder tornar a Cuba durant molt de temps perquè la situació era realment dolenta al seu país. Miguel Altamar li va oferir de fer un viatge amb ell i la seva família a Colòmbia i d'alguna manera s'hi va trobar com a casa. Van passar a Colòmbia el desembre del 2021 sabent que quan tornessin a Alemanya haurien de tenir preparada la música per al seu nou àlbum. Viatjar, ens explica Mariali Pacheco, que és sempre per ella una font d'inspiració, i que ser a Colòmbia a 30 graus mentre era hivern gelat a Alemanya, ser a Colòmbia ballant salsa, parlant espanyol, menjant bé, tot això li va donar l'energia per escriure nova música. I aquest tema, Reload, el van crear a partir d'una línia de baix de Miguel, i el van acabar de construir ja de tornada a Alemanya just abans de la gravació del disc. I fins i tot el van utilitzar per posar nom al treball. Reload, tema que avui Mariali Pacheco vol dedicar a tots els cubans que els acompanyen des del públic del Festival Serbi de Novi Sad.

0: Juan Camilo Villa, Miguel Altamar.
1: Juan Camilo Villa i Miguel Altamar, companys de trio de la pianista i compositora Mariali Pacheco, els músics que l'acompanyaven a Reload, tema original en el qual enyorava la vida al seu país. Per seguir, Mariali Pacheco ens anuncia un altre tema propi, un dels seus predilectes de l'àlbum Reload, que és el que estan presentant aquesta nit. A l'àlbum hi participa, per cert, algun músic convidat, i en aquest tema hi toca el percussionista marroquí Hani Kriya. El tema té una història que ens torna a l'estada colombiana del gener del 2021 de Pacheco, de tornar d'Alemanya just després d'aquest mes fantàstic, quan va posar les mans damunt el piano, la va envair l'enyor de Cuba, de la calor, de la llengua, de la família. I com que no es pot tenir tota la vida, aquesta immensa nostàlgia des del fred hivern centreeuropeu es va traduir en la melodia d'aquest tema que es diu Flores de Invierno.

Flores de Invierno, tema original de la pianista cubana Mariali Pacheco amb Juan Camilo Villa i Miguel Altamar, aquests músics colombians membres del seu trio, en directe des del Festival de Jazz de Novi Sad, a Sèrbia.

0: Altamar, Juan Camilo Villa, thank you. Wow.
1: El Manicero, en aquesta versió de Mariali Pacheco, Miguel Altamar i Juan Camilo Villa, que ha despertat l'entusiasme del públic del Festival Novi Sad del Serbi i sembla també que del Cubà cumple les grades. Entrem a la recta final del concert, amb dues composicions també del catàleg de Pacheco. Paseo en 6x8, amb Miguel Altamar com a eix del tema. Tant Miguel com Juan són amics i companys des de fa molt de temps de Mariali Pacheco i són, de fet, l'eix de la seva música. Habitualment, el treball del trio comença amb una melodia que Mariali comparteix amb Miguel i amb Juan per tal que ells pensin quines bases rítmiques li donarien més sentit. D'aquí aquest 6x8, Afro-Colombia. L'enllaçaran amb Tokyo Call, una melodia d'inspiració japonesa i dedicada a un país que li encanta, i el grup de la ciutat de Tòquio, al qual el trio ha donat la seva forma llatina. Mariali Pacheco i el seu trio.

0: Thank you so much. Thank you, thank you. Miguel Atamán, Juan Camilo Villa. Thank you so much.
1: Llarga ovació per a Mariali Pacheco i el seu trio, els colombians Juan Camilo Villa al baix i Miguel Altamar a la bateria, que han tancat aquest concert del Novi Sad 2026 amb el tema original de Pacheco que es diu Tokyo Call.

0: Ho deixem aquí, tot agraint la feina d'en Josep Paimí en aquesta edició i control de so de les sessions jazzístiques del Via Jazz Concert. Tornarem amb més jazz en viu a la sessió del dilluns. Que tingueu molt bon cap de setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re major opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. L'intèrpret serà el violinista Gidon Kremer amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigeix Lorin Mazel.

0: Acabem de sentir el concert per violí i orquestra en re major opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky, tal com l'interpretava el violinista Gidon Kremer amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Lorin Masel.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit podrem sentir una de les obres capdals de la producció de Béla Bartók. És la música per a corda, percussió i celesta, una obra de l'any 1936 composta per encàrrec de Paul Sacher per celebrar el 10è aniversari de l'Orquestra de Cambra de Basilea. L'estrena es va fer el 21 de gener del 1937. Sentim-ne la versió de l'Orquestra de Cambra d'Europa dirigida per Nikolaus Harnoncourt, música de Béla Bartók.

0: L'Orquestra de Cambra d'Europa, dirigida per Nikolaus Harnoncourt, ens oferia la música per a corda, percussió i celesta de Béla Bartók.
1: Nocturn. Ara us convidem a sentir la sonata per piano número 23, Appassionata, opus 57 de Ludwig van Beethoven, interpretada pel pianista Claudio Arrau.

El pianista Claudio Rau ens ha interpretat la sonata per piano número 23, Appassionata, opus 57, de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació ara sentint la Sinfonia Concertant per a violoncel i orquestra en mi menor opus 125 de Sergei Prokófiev, una obra composta l'any 1949 a partir del material del concert per a violoncel i orquestra opus 58. Ens acompanyen Hannah Chang, violoncel, i els membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Antonio Pappano.